potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonic que és. I no caldrà que busqui un nom de dona,

de cors i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar. Les històries que no puc explicar.

0: one. Get the count in. Where is it?
1: One.
0: There it is.

0: una nova. Ocupació Mallorca, el club de tennis dels Ocupes, un cas enquistat en una zona turística de Mallorca, al Port d'Alcudi. Successos, condemnat un home per fer toquements a una dona que va conèixer quan dormia a la platja de Cala Major. Entrevista al diari Última Hora al professor d'anatomia Alfonso Rodríguez Baeza, que va ajudar a posar en marxa la Facultat de Medicina de Balears. Explica el seu mètode d'ensenyança i la importància de l'ètica. Diu, tots som donants d'òrgans, etcètera, que indiquen lo contrari. I ho hem dit abans, declaracions del policia tutor Rafael Coves. La presència policial en un centre escolar no és agressiva i tampoc ho és portar l'arma reglamentari. 6 instituts de Mallorca tenen seguretat privada per evitar conflictes violents. I entrevista també al diari Última Hora l'arqueòleg Jaume Deà. La degradació del Malluig és rapidíssima i irreversible. Demanen 5 anys de presó a un home per apunyalar-ne un altre Songoleu. 3 morts per antivirus en un creuer de luxe que va sortir de l'Argentina a les Canàries. De la plana nacional, Pedro Sánchez segueix el seu viatge a Armènia després de la sentència, el seu avió que els va fer pernoctar a Turquia. A Màlaga mor un home de 48 anys després de caure-li a sobre un tractor a una finca. De les eleccions andaluses, Moreno es quedaria a un punt de la majoria absoluta, dia el 17M, amb PSOE a la baixa i pujada de Vox, segons un sondeig. Milers de persones reben a Palma la flama de la llengua, tota una galeria d'imatges que podeu veure a l'edició digital del diari Última Hora. Investiguen un home a Palma per estafar milers d'euros, uns pares del col·legi de la seva filla en falsos viatges. I curiós també un reportatge al diari Última Hora de Nekane Don Blas que explica que hi ha una eina per calcular de manera aproximada la dècada de naixement d'una persona que viu a les Balears i així sabre què nom. Dic què noms i te diré quan vas néixer. Els noms tradicionals mallorquins s'imposen a l'illa fins a l'arribada del boom turístic, la tendència que envia als anys 80 a l'arribada ja d'una diversa onomàstica. I acabam fent una ullada als esports. El Mallorca ha d'anar cercant un recanvi per Samu Costa. L'internacional portuguès arriba a una altra dimensió, el Mundial al Tel Horizó, un estiu també que se presenta clau entre la Premier i Aràbia. El Palmer se queda a les portes del triomf en el Movistar Arena. I l'Atleti, Balears i el Poblense ja coneixen els seus possibles rivals per l'ascens a primera. El conjunt de Luis Blanco s'enfrontarà a un dels cinquens i el Poblense a un dels quarts classificats. Són les 9 i 40 minuts i abans de fer un repàs al temps tenim informació d'una esquela. Ahir va morir Juan Pedro Cano Romero, als 74 anys, informant que la vela és avui dilluns entre les 4 i les 7 al cementeri de Pollença. I d'ara ja tot seguit, la informació del temps.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Idò, després d'aquest canvi meteorològic que varen tenir ahir, hem de veure men com encetam aquesta setmana, com hem encetat aquest mes de maig al nostre municipi, veure com tenim les previsions. Ja sabeu que els dilluns tenim el nostre meteoròleg, en Jaume Reynés. Escoltem aquesta previsió.
1: Bon dia. Començam la setmana amb un temps un poc més inestable i amb una sensació un poc més fresca que aquest darrers dies. De fet, ahir ja vam notar aquest canvi amb tempestes que van afectar diversos punts de l'illa de Mallorca. A Pollença, ahir es van acumular uns 7 mil·límetres de precipitació. De cara a avui, tindrem una jornada amb bastanta nuvolositat. El cel es mantindrà

0: entre molt ennuvolat i cobert durant bona part del dia i no serà fins al final del capvespre quan es podrien obrir algunes clarianes. Cap a migdia, a més, s'esperen precipitacions, en general febles i locals, que podrien deixar acumulats de fins a 5 mil·límetres. Seran precipitacions que passaran ràpidament i sense deixar grans quantitats. Pel que fa a les temperatures, la mínima està relativament alta, amb uns 16 graus, i la màxima podria arribar fins als 24-25 graus, amb una certa sensació de xafogor per la humitat. Si mirem cap a demà, el temps continuarà una mica insegur. El dia podria començar amb cel mig ennuvolat, però a mesura que avancin les hores, sobretot cap a migdia, creixeran nuvolades d'evolució diurna. No es descarta que aquestes nuvolades deixin qualque precipitació, en general també feble i amb acumulacions minces. Cap al cap vespre, el cel tornaria a obrir-se i quedaria novament mig ennuvolat. Les temperatures demà es mantindran semblants a les d'avui, amb una mínima al voltant dels 15 graus i màximes d'entre els 24 i 25 graus. Si ampliem la mirada cap a la resta de la setmana, en general continuarem amb un temps més humit i variable, amb més presència de núvols. No s'esperen jornades de pluja continuada, però sí un ambient amb més nuvolositat i una certa inestabilitat en temperatures que en mantindran suaus, però un poc més fresques que dies enrere. En resum, un inici de setmana amb més núvols, algun ruixat i ambient humit, i una tendència a mantenir aquest temps variable els pròxims dies.
1: I d'aquesta és la informació de les previsions. Ja heu sentit en Jaume, així començàvem aquesta setmana. Hem de fer un repàs també ara les dades que tenim a les nostres estacions i la temperatura ara mateix a l'estació de Calvari és de 18 graus, ben agradable. Com ha dit ell, la temperatura mínima ha estat de 13 graus. Ara tenim un vent que mos està entrant de mestral, molt suau, com a 6 km per hora, la humitat a 66%. I tenim la pressió atmosfèrica en 1.014 hectopascals, que ha plogut i d'avui és dia 4, que ha recollit aquesta estació 4 litres que varen caure ahir diumenge. 4 litres que hi varen ploure. En un moll la temperatura encara és més alta que aquí, de 8,9 graus, gairebé de 9 graus. El vent està bufant 9,7 km per hora. La direcció no porta Pollença és de Xaloc. El baròmetre marca 1.012,9 hectopascals i l'humitat alta 86,3%. La situació marítima de l'Agència Estatal de Meteorologia de Formentor a Cap de Pere. Vent component nord, tramuntana, girant a est i fins i tot a sud-oest, a Garbí, a Llebeig. Tenim de força 2 a 4, de feble a moderat, l'estat de la mà marejol, amb una mà molt poc alterada, mà de fons d'un metre, girant a nord, així com vagin passant les hores, i de condicions estables, amb algun canvi de direcció al llarg de la jornada. Situació tranquil·la, mà manejable i vent moderat. No tenim avisos. I d'arribant ja a les 9:45 minuts, moment ara de conèixer les curiositats d'un 4 de maig i, com sempre, volen saber qui fa festa avui.
2: I de Joana, mira, avui celebren, no sé com se diu en català, que no, no sé ni si té traducció, Godofredo. Així que molt d'anys a tots i totes, no sé si té una traducció.
1: Ni idea, perquè no en conec ni castellà ni català.
2: No, però també Sant Gotard, Santa Iltruda, Santa Iltrudis, Sant Silvà i Santa Pelàgia. Així que molt d'anys a tots i totes. No el tornaré perquè m'ha costat lo seu, però molt d'anys, com sempre deim.
3: I un mes que ha trobat en Jaume.
4: Sí, sí. I a més es va relacionar després amb el dia internacional, ho poden correlacionar. És en Sant Florià, que és el patró dels bombers.
2: Ah, mira.
4: I, clar, avui has dit després internacional dels bombers, que també en parlaràs després, però bé, Sant Florià és que molt surten tot segons el bisbat de Mallorca.
2: Sant Florià, a veure, avui, dia 4 de maig. En coneixes qualcun de Florià, Jaume?
4: No, bombers sí.
2: Ja,
4: Florià,
2: ja.
4: Florià. No.
2: Ja te dic que un elevat percentatge de nos que dèiem aquí a la Santoral no m'ho sona, però...
1: Immensa majoria.
4: Sí, immensa majoria.
2: Però nosaltres els hem de dir. No hem de
3: Florià no és tan estrany, però, és a dir, no sona estrany, però no en coneixem.
2: No, no en coneixen cap, no, no. Però bé, també, abans d'anar amb el Dia Internacional de Bombers, anem a començar per un poc menys serio, i és que avui és el dia de Star Wars, no? Avui, 4 de maig, se celebra, va ser creat pels fanàtics d'aquesta saga de pel·lícules i posteriorment va ser difós a les xarxes socials fins a arribar a ser coneguda i celebrada, no? Mundialment, té moltíssims de fanàtics. Però bé, l'origen d'aquesta data és molt curiós. Va ser un 4 de maig de 1979, quan el món estava extasiat després de l'estrena de la primera pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, i el diari britànic London Evening News va publicar una nota a la que membres del Partit Conservador del Regne Unit felicitaven, que això és una altra efemèride d'avui, ara contarem, felicitaven membres del Partit Conservador del Regne Unit a Margaret Thatcher per que va adquirir el seu càrrec, no, com a primera ministra del país, incloent aquesta frase: "May the force be with you", traduït a "que la força t'acompanyi". És a dir, que se va presentar, bé, va guanyar, va adquirir el càrrec, i el diari, que era un dels més grans d'aquell moment a la Terra, al Regne Unit, va utilitzar aquesta frase, justament, no? I això va donar peu molt a que guanyés més popularitat tot això. Però bé, una gran saga de pel·lícules. A la filla d'Anna Maria també li agrada molt aquesta
3: referència. És un joc de paraules. Sí. May the force be with you. Que la força vagi amb tu, però és un joc de paraules perquè may és maig, the force, si en vez de force dius fourth, vol dir 4 de maig, 4 de maig, avui és 4 de maig, per això es fa avui.
2: I doncs, sí, i justament havia coincidit en tot això, però bé, se va ajuntar tot, no?
3: Tot.
2: Avui està tot enllaçat. Avui està tot enllaçat. I quan deia en Jaume, també avui és Sant Florià, que és el patró de bombers, i ja que avui és el Dia Internacional de Bombers, com bé ja ha dit, i és un reconeixement en els denominats herois de blau, no? El 4 de maig se celebra aquest Dia Internacional. I bé, que han de dir dos bombers, no? Un dels oficis en servei de càrrec públic, tant com metges, policies, que sempre s'ha... Bé, molt més. No me'n deixaré molts, però m'enteneu, sí, no?
1: No te liguis.
2: Ja me fico tot sol, a terreny d'aquest. Però bé, aquest Dia Internacional va sorgir arrel d'una proposta generada degut a la mort de 5 bombers d'un accident que va córrer durant el seu compliment de feina a un incendi forestal a Austràlia, i en virtut de tal aconteixement se dona homenatge als bombers de tot el món per la seva indiscutible, com deia, aportació a la comunitat en compliment de la seva feina i arriscar també les seves pròpies vides. No? Nosaltres aquí a la ràdio no arriscar la nostra vida, però aquesta feina és una de les tantes que ho fan, i per això se'ls ha de reconèixer. Molt bé, això en quant a dies internacionals, i també hem de parlar d'efemèrides, perquè, per exemple, avui, si començam des darrere, quan deien a Margaret Thatcher, va ser escollida cap de govern del Regne Unit, convertint-se en la primera dona que va agafar aquest càrrec, i quan deien la frase aquesta de Star Wars, "May the Force be with you", que és tot molt, molt bo, perquè va ser el mateix any i aquest dia se va triar per això, no sé. M'agraden aquestes relacions. Però bé, 1985 se celebra també les primeres noces a la localitat de Plan, Huesca, no? Aquí a Espanya, després de que la caravana de dones va arribar en aquest poble, i va ser la primera trobada on unes 80 dones varen ser disposades a conèixer mozos del poble.
1: Quin any era, no, dit,
4: a
1: això?
4: A mi no m'ha sonat, això. 85, sí. Això, sí,
2: tu saps això, aquesta història.
4: Això és com fent, sí, conec qualque cosa. Això va començar en el tema de que hi havia molt de mozos, com has dit tu, de poble.
2: Mozos, com ho poden dir en mallorquí?
4: Lots.
3: Lots. En mallorquí que lots, impossible. Lots.
4: Bueno, allà els hi diuen mozos, eh? O una moza o un mozo. I crec que anaven, o sigui, el que feien era fent intercanvis. Bueno, hi havia molt de mozos a pobles que tenien sobrepoblació masculina, anaven a pobles on hi havia sobrepoblació femenina per juntar a fi que hi hagués intercanvi i sortien matrimonis o no en sortien.
2: Una manera curiosa, no? Era com, sí, com un Tinder de l'època, no?
4: Exacte.
2: Anem a dir.
4: Correcte.
3: Directe.
2: Sí, però arribaven amb una caravana, així que... Se van celebrar les primeres noces després d'aquest intercanvi, no? La primera que va... que va funcionar, no? Però bé, més efemèrides. 1988, investigadors van obtenir la primera vacuna contra la ràbia mitjançant la tècnica d'enginyeria genètica a Wistar dels Estats Units. El 2000, el virus informàtic I Love You, en poques hores, va infectar i va inutilitzar milions d'ordinadors en tot el món al replicar-se i distribuir-se de manera exponencial via mail. Això va ser el primer virus famós de la història, d'arribar un mail que deia I love you, l'obries i se reenviava a tots els teus contactes de mail i això va ser exponencial, te pots imaginar. I això va ser el primer gran virus de la història i això és mític. Hi ha milers de documentals, hi ha moltíssima conspiració també, però aquest virus, no sé ara la xifra, però va fer perdre milers i milers de milions de dòlars a companyies, a Microsoft, a governs, no sé, ara ho poden cercar, però ha estat una de les pitjors afectacions econòmiques per un virus de la història. I love you, aquest virus. I d'avui, en el 2002, Estats Units va llançar un satèl·lit d'observació terrestre AQUA dedicat a l'estudi del cicle de l'aigua, precipitació i evaporació. També, 2005, Espanya, per la seva actuació als embalsos del país, se va trobar el 59% de la seva capacitat. I el Ministeri de Medi Ambient va qualificar la situació com a extrema sequia, això en el 2005. I això tenim en quant a efemèrides. Podem també parlar de qualque efemèride musical, i és que, bé, no hi ha molt a dir, però tal dia com avui arribava número 1 de les llistes la cançó de Waterloo, que no hem de dir molt sobre aquesta cançó.
4: És un clàssic.
1: No sé si havies de xerrar, no t'he deixat xerrar.
2: No, Waterloo,
3: ha quedat bé.
4: Ara és el cap del virus d'Aigobio.

0: Vinga, la deixarem de fons, mos acompanyarà fins a les 10, l'anirem posant en bucle, però és que encara mos hem de contar moltíssimes coses, tenim àudios, i vinga, anem a contar, Maria, què tenim avui?
1: Els dilluns començarem com fem cada setmana, primer parlant amb el Bala de Pollença, Martí Marc, que la secció del Bala respon. A partir de les 10 i 10 i 2 repassarem temes d'actualitat amb ell. Penseu que hi va haver un ple dijous passat i hi ha moltes altres qüestions. I si li voleu fer enviar un comentari, si li voleu fer arribar un comentari, li podeu enviar. Mos ho podeu enviar en un WhatsApp de la ràdio, en un 687-72-11-93. A les 11, després d'aquesta primera hora amb Ovalda, a les 11 parlarem amb el Club Rotari de Pollença, que tenen algunes activitats noves que mos volen contar. A les 11 i mitja fem connexió amb Montición Ràdio, que hauran preparat un programa per nosaltres des de l'escola. A les 12 tenim l'actualitat i després d'aquest informatiu de migdia, a les 12 i quart més o manco, parlarem amb Budimonis Cada Bou, que aquest cap de setmana arriba ja aquest Pollença Folk. Amem, estan parlant de concerts que se fan dissabte en el Port de Pollença, a la plaça Miquel Tiallo, són gratuïts i amb grans bandes, Música Nostra, Nou Romancer o Figuera d'un altre paner. Però quan acabin els concerts, després hi ha un gran correfoc. I per això avui hem convidat en Budimonis Cada Bou perquè mos ho contin. També aprofitarem per fer una telefonada al regidor de Cultura, Miquel Àngel Sureda, per això, perquè ens doni més detalls de l'activitat de dissabte. I és un programa que tenim fins a la una. El cap vespre avui toca Trash Monday Music Club. Avui han preparat un programa dedicat a Dave Friedman, un productor discogràfic, enginyer de so i músic nord-americà. Va ser el baixista fundador de la banda Mercury Rev, en la que va estar fins a l'any del 89 fins al 2001. Bé, que és bastant conegut, i avui li dediquen això, un programa especial en aquest productor, un dels productors més importants de l'indie rock de final dels anys 90. No sé si hi ha àudio d'en Pedro, que ho conta.
0: Vinga.
2: Bon dia. Avui a les 6 tornem una altra vegada amb un programa dedicat a un productor musical que no... Dave Friedman. I va ser un dels productors més importants dins la dècada dels 90 i 2000 i va produir diversos discos importants i, bueno, mos vàrem pensar de fer un programa dedicat a aquest home perquè la veritat és que val molt la pena i pinxarem cançons molt xules. I doncs, si voleu escoltar aquest programa, avui a les 6, vos esperam a tothom. Vinga, una abraçada.
0: Pedro tenia un pot de son aquí, en aquest àudio. Me l'ha enviat prestat. Vinga, ràpidament, no tenim temps de dir tot el que vos volen dir fins a les 10, però tenim dos destacats importants.
1: Importants. A veure, per una banda, fa una estona vos han llegit ja tot el programa del Festival de Pollença d'enguany, que ja s'ha presentat i ja s'ha publicat. I de mirau, des de demà i fins dia 18 de maig, ja se poden comprar a l'oficina del festival paquets d'entrades per al concert d'enguany. Estaran disponibles els abonaments de 3, 4, 5 o 6 dies i també el de tots els concerts. Sé que hi ha gent que cada any té molt clar on vol seure i que vol aquests abonaments, per tant, idò, des de demà i fins dia 18 de maig ja podran anar a comprar. I per altra banda també l'Ajuntament ha explicat que hi haurà tallers infantils a Sant Vicenç aquest cap de setmana, dissabte en el carrer Molins. A les 11 hi ha un taller de colors per infants a partir de 4 anys i a partir de les 4 del cap vespre un taller d'art per infants i joves a partir de 8 anys. Per a dos tallers s'ha de fer inscripció prèvia en aquest telèfon. Vos el deim, si no, cerqueu a les xarxes de l'Ajuntament, 611 88 42 66.
0: Ja tenim dos minutets i poc per contar-vos propostes d'agenda. A veure, Anna Maria deia que Pollença Rock aquest cap de setmana, recordeu actuacions de fora de Sembrat i Sau? No.
3: No, encara no.
0: Pollença Rock, Pollença Folk, Pollença Fest.
3: Sí, tenim molt...
0: Socorro.
3: Era Pollença Indy.
0: Bé,
3: Pollença,
0: si voleu anar a una Sau i fora de Sembrat, 7 i 8 de juliol, pel de Gai, a Vit de les As, codetickets.com. Aquest de cap de setmana és gratuït, dissabte. Exacto.
1: Penseu que estan també obertes les inscripcions per participar en aquella trobada de la gent gran que se'n van a Lluc dia 17 d'aquest mes. Benestar Social el que fa és facilitar un transport, val 10 euros, inclou també un dinar. Què heu de fer? I de reservar plaça en persona o per telèfon a Benestar Social, aneu després a fer un pagament i després confirmeu la plaça amb el vostre justificant. Més informació a l'àrea de Benestar Social.
3: També, ràpidament, dues propostes d'aquesta setmana, dijous, el cicle conferències de la UOM, a la xerrada de l'òrbita del cementer, atalaiant la sequera des de l'espai. Això serà a les 6, gratuïtament, al Saló Cultural de Moll, i també Cineclub en un club pollança la pel·lícula Jo te creo, a les 8, amb 4 euros per socis i 6 per no socis.
0: Divendres hi ha la conferència Comerç Internacional del Petroli, el seu transport i finançament, de la mà de Giorgio Comotti, trader de commodities, a Salatset, un real club nàutic d'Humoll.
4: I recordeu-vos també que hi ha inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà l'11 de juliol a les 9 al Port de Pollença. Inscripcions a elticketship.net, distància 7 quilòmetres, preu serà de 5 euros, lloguer de xip de 2 euros, premis de sorteig i regals per a tots els participants.
1: I anem a un cap de setmana, arriba dissabte 1, Pollença Folk, ara sí Joan, a partir de les 6, sí, a la plaça Miquel Callon, que és gratuït, totes les actuacions són gratuïtes. Toca Figuera d'un altre paner, després a les 7:45, després Música Nostra 9:15 i 9 Romancer, 10:30, i després heu Correfoc, que vos contarem avui abans de que va el programa. Per diumenge, trobada d'escoles de Vall de Bot, en un claustre, amb aires de la cala, i també concert al Museu Dionís Bennassa.
5: Tres Ràdio, les notícies de les 10.
6: Bon dia. En l'arribada del mes de maig arrenca la temporada alta d'incendis forestals amb un dispositiu integrat per 350 efectius que a partir d'ara tenen l'objectiu que la campanya sigui com a mínim tan bona com la de l'any passat.
7: Ho ha explicat a l'informatiu matí el conseller de Medi Natural, Joan Simonet, que recorda que l'any passat varen batre rècord de superfícies mínimes afectades pel foc a la comunitat.
8: L'any passat se van batre rècords a la baixa per poca superfície cremada a Balears. Toquem fusta, com veu des. Això forma part de totes aquestes actuacions de prevenció que se fan, les actuacions d'intervenció ràpida, i també, jo crec que cada vegada més, també una conscienciació per part de la població.
7: Per això, com dèiem, s'ha desplegat un ampli dispositiu de 350 efectius que vigilaran per terra i aire les flames i actuaran tot d'una en cas que es detectin focus. El personal, a més, enguany hi farà feina 9 mesos l'any i no 6, com en anys anteriors.
6: I més qüestions de la plana política. La gestió de l'increment poblacional ha centrat gran part de la tertúlia del programa al dia, mentre que el PP incideix en la importància d'adaptar les infraestructures davant un creixement demogràfic que no atura. Vox carrega contra la població immigrant i la regularització que promou el govern central. Sentim Margalida de Pocovi, del PP, després Sergio Rodríguez, Vox.
9: Infraestructures sanitaris, 27 nous centres d'atenció primari, un hospital nou a Felanitx, que ja s'ha posat la primera pedra, com bé saben.
10: Cuando la población de las Islas Baleares crece de manera exponencial, no porque nazcan niños, sino porque cada vez llegan más inmigrantes, es donde tenemos un problema.
6: Per a l'esquerra, però, l'efecte Crida el causa el monocultiu turístic. Teresa Suárez, diputada socialista, Lluïsa Pasteguia, portaveu de Més per Mallorca.
11: Si nosaltres som 1.200.000 habitants a les Illes Balears, resulta que han d'atendre quasi 20 milions de visitants cada any, no? Això és una pressió demogràfica cada vegada més allargada en els mesos de l'any.
12: A diferència de vos, estem segurs que els qui en surten més perjudicats són les persones que venen a viure, perquè els atreu el sistema econòmic, perquè necessita treballadors a sous baixos, poc qualificats, per poder-los explotar.
6: I de la crònica judicial, l'Audiència Provincial acull a partir d'avui la vista prèvia d'un judici contra un home acusat d'intentar matar un dels seus inquilins, ruixant la víctima amb líquid inflamable i pagant-li foc amb un encenedor.
7: Els fets, segons l'escrit d'acusació de Fiscalia, es varen produir el passat 2 d'agost en un municipi de la capital balear, propietat de l'acusat. En aquell moment llogava habitacions a diverses persones, entre les quals la víctima. Mentre dormia, l'acusat va arruixar tot l'habitatge amb fins a 4 litres de líquid inflamable, també damunt la víctima, i va intentar encendre amb un encenedor, però l'inquilí es va despertar a temps per evitar-ho. La Fiscalia sol·licita 16 anys de presó per l'acusat i una indemnització de més de 3.000 euros.
6: I també a aquesta hora està previst que reprengui el judici pel cas Mascareta. Més ho fa amb una de les intervencions més destacades, la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, qui s'enfronta a 24 anys de presó.
7: Això serà el Tribunal Suprem. A l'Audiència Nacional declaren pel cas Kitchen l'antic director del CNI, Félix Sanz Roldán, l'excap de l'UCO i coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, i l'empresari Javier Pérez Dolcet. Recordem que s'investiga un presumpte dispositiu parapolicial orquestrat durant el govern de Mariano Rajoy per robar informació a qui era el tresorer del PP, Luis Bárcenas, quan es volia esclarir si hi havia comptabilitat B a la formació.
6: I dependents d'aquesta crònica judicial, un dia més intensa, arribem a les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
13: Ràdio Pollences, comunitat.

0: fill my car, ordering my liquor from an old fruit jar. Anything that you wanna do. Deu i 14, és dilluns i dilluns la primera entrevista de les setmanes amb Oval, el Val Rospa, Martí Mar, bon dia.
1: Ei, bon dia, és que bevia un pot d'aigua.
0: Bevies un pot d'aigua.
1: D'aigua.
0: Martí, dilluns, després d'un pont, que ja ens han tingut truia, les quintades, diferents generacions, mos van juntar dissabte per dinar i fer bauxa.
1: I fer bauxa, sí. Ja forma part una mica de la tradició, perquè fa molt d'any que se fa les quintades, no?
0: Bé, no tant, eh? Així bé, com però... en relació a altres pobles, jo crec que 3 o 4.
1: No, un poc més, eh?
0: Sí, 4 o 5.
1: Bueno, jo tampoc no duc un...
0: Sempre s'ha fet a nivell individual, a la data que tothom per quintes se posaven d'acord, però així que... tothom...
1: Jo, és igual, no me'n recordo ara l'any, però no sé, 21 o 22, però quan...
0: Per mi primer any va ploure.
1: Sí, però quan dus 4 o 5 anys
0: ja
1: és quasi una tradició, eh?
0: Ja està, no?
1: El que passa és que les quintades tenen a vegades amunt i avall, d'acord, no? Depèn a vegades de molt de factors, de moltes variables, no? Jo crec que el més emocionant són el que s'incorporen, no? El que s'incorporen les quintades.
0: Que debuten
1: en aquest dinar i tal, són el que posen més emoció, més ganes, o que fan un discurs, o que fan una mica de, en fi, de més bauxa, ho diré així, però després cadascú ho fa d'acord una mica allà on està. I després hi ha restaurant que tenen més gent, hi ha que tenen menys gent, hi ha que agrada més, hi ha que agrada manco, i això és una mica la vida. Vull dir que no pot ser d'altra manera, no? Però bé, jo crec que lo important és una festa, diguem, de poble, que fa poble. Jo crec que això és el més interessant. I que hi ha gent que no se mou durant molt de temps, se mouen.
0: N'hi ha que viuen a fora i venen.
1: N'hi ha que potser viuen aquí i no se mouen. Tu saps que a vegades les distàncies estàs quasi no veu ni ho veïnats, si m'ho poses una mica. I per tant és una festa, diguem, de companys, que de qualsevol manera arriben, se conten coses i la vida continua. I això crec que és el més important, que la vida continua. I després la gent va ballar, beu una mica o un poc més.
0: La Quinta d'Ubalda no va fer dinar?
1: No, la Quinta d'Ubalda vàrem intentar un parell de persones, però se nota que alguns tenen, no ho sé, varen considerar que no, jo, evidentment, cadascú s'ha de respectar. No totes les quintades fan anys, fan festa. N'hi ha que en fan més, n'hi ha que en fan més.
0: Clar, no, i hi havia teulades de molta gent, sí. I teulades de manco. En Rebessó, per exemple, vull dir, per ser una quintada jove, va dir que no sé si eren de més 10 o això.
1: Sí, sí. La meva quintada són molts, eh?
0: Teniu un grup.
1: Teníem un grup WhatsApp. Avui he rigut una mica perquè un ha posat, ara ho miraré, ha posat una foto sobre... ho tenim a quintades i posa
0: alerta lo que envia un xatubal, sí, perquè després ho conta la ràdio.
1: Ha posat un sardines 1954 i diu, segurament són les millors sardines del món.
0: Sardines
1: 1954, segurament són les millors sardines del món. Bueno, és una forma de també sentit de l'humor, i tu saps que l'humor és bàsic per ser-se una bona vida, no? Sense sentit de l'humor i sense capacitat de riure-se d'un mateix, la vida és molt avorrida, sincerament. Per tant, és una quintada, i va ser un bastant número de persones semblants a l'any passat, no sé si una mica menys, però no tenim les xifres concretes, això segurament tu que tens més clars amb Mateu Tugores, però m'ha dit semblant, vull dir, tampoc, era un parell de dies abans, i a vegades tu saps que fins que no ha acabat tampoc no se poden fer números concrets.
0: Hem començat repassant l'agenda i hem començat amb les quintades, que és on s'hi va concentrar més gent, però bé, anem un poquet per ordre cronològic, cosetes que ha hagut aquesta darrera setmana des que no has vengut aquí a la ràdio, i hem de dir que dimarts la cloenda de la programació de Sant Jordi va ser l'entrega de premis del certamen literari escolar a Can Llobera. En Bruno també hi va anar i va poder parlar amb qualcun d'aquests nens i nines guardonats.
1: Hombre, és una forma d'estimular dues coses, la lectura i l'escriptura. perquè per escriure cal llegir, vull dir, les coses no venen així, no? I que hi hagi gent de les distintes escoles de Pollença, distints centres educatius, que realment facin un esforç per fer una redacció, un conte, una narració concreta, a mi m'assembla que és un bon exercici a un món en què segurament hem de potenciar encara més la lectura i l'escriptura, no? Que a vegades escrivim per WhatsApp i altres qüestions tecnològiques, correus electrònics, en què realment a vegades feim una síntesi, diguem, intentam, en fi, escriure poc, és a dir, un missatge són breus, però bé, jo crec que és interessant, és important que se faci, que les escoles participin d'aquesta manera, és clau, i que això faci que la gent se pugui, en fi, activar i impulsar a llegir, torno a repetir, sense llegir és impossible. A més, hi ha una cosa que sempre m'ha interessat, el fet que hi hagi un llibre mos permet tenir un diàleg amb gent que fa centenars d'anys que han viscut. I això sense un llibre no seria possible, perquè és veritat que tenim molta cultura oral, però la cultura oral és una cultura feble des del punt de vista de la transmissió. I és veritat que històricament la cultura oral és la que ha transmès més coses, molt de sentir rondaes, refranys, idees, en fi, moltes coses concretes, coses de professions, etcètera, etcètera, no? Però un llibre, que realment un llibre mor venen, ja, quan se va inventar l'impremta, tot va canviar, evidentment, però a banda de l'impremta també hi havia llibres minoritaris, centrats a vegades a llocs determinats, a monasteris, etc etc. Però no deixa de ser un llibre que se va publicar fa centenars d'anys, un diàleg amb una persona que va viure un altre context. I jo crec que això és l'interessant, no? Aquest diàleg amb gent que no és, perquè un llibre només té sentit si qualcú llegeix, eh? Si se queda dins d'una biblioteca, té sentit la persona que va escriure, però el que té sentit és que hi hagi molt de lectors que el llegeixin i cadascú faci interpretacions diferents, evidentment, no?
0: I d'aquests guardonats, guanyadors i finalistes tenen el seu relat en aquesta publicació. Més coses, Martí, divendres va presentar la 65a edició del Festival de Pollença amb un acte concert en el pati de l'Ajuntament. Ja se coneix també la programació, mirarem de parlar amb en Pere Bonet també aquí a la ràdio aquesta setmana, i molt important que heu acabat d'anunciar fa molt poquet que demà
1: comença.
0: Ja se podran començar a comprar l'oficina del festival tots els paquets d'entrades per a concerts, abonaments de 3, 4, 5 o 6 dies, i també bé de concert dia a dia. Així que demà ja s'obrin aquestes vendes.
1: Sí, ja comença, a més començarà dia 17 perquè hi ha un concert per a tothom, un concert solidari, que jo crec que és un altre element que realment forma part del Festival de Pollença, però com heu vist enguany hi ha hagut una programació un poc diferent. Se va fer la programació en el pati de l'Ajuntament, l'any passat se va fer a l'Iglesi de Montesión, també per un temps, però bueno, crec que allà se va demostrar que el pati de l'Ajuntament dona molt de sí, dona més de sí de lo que l'utilitzam, no? Perquè penso que és un espai obert, és un espai que a més va tenir una bona sonoritat, és un espai on hi poden cabre una més de 300 persones o unes 300 persones aproximadament, té un catafal sobre el qual se pot fer l'actuació d'aquest grup, i a més és un espai tancat i obert en un mateix temps, no? Sense renous, i per tant jo crec que va funcionar d'una forma adequada. I jo crec que va ser interessant un parell de coses, no? Per una part, crec que va ser interessant el documental, el vídeo que se va posar sobre un poc la història del Festival de Música. El Festival de Música comença l'any 62, vull dir, estan parlant de 65 anys, i vàrem haver de cercar de Nodo, Radio Televisió Espanyola, IB3, inclús fotos de l'arxiu Bestar Cerdà, fotos i vídeos, de qualsevol manera, per tal de fer una reproducció, un documental de 3 minuts, perquè tampoc no pot ser molt llarg, que eren flaixos de moment d'actuacions, alguna entrevista que no se sentia, quan se va fer la làpida amb Philip Newman. Allò m'ha cridat l'atenció moltes coses, per exemple, com ha canviat moltes coses, i algunes coses han canviat també com ho tens, no? Per una part, és interessant que en un principi la gent que anava a un festival anava en americana, corbata, inclús a vegades en pajarita, eh? Vull dir que ha canviat. I ara en més viure, és veritat que jo calco que va en calçon curt, tampoc no m'agrada molt, però bueno, això tampoc en aquest moment no és objecte de massa anàlisi, però bueno, jo crec que ha canviat, s'ha popularitzat més, antes segurament era més elitista, i crec que una cosa que cal dir que del 62 al 26 s'ha creat una cultura musical de música clàssica que no existia. I jo vaig fer una referència especial com un reconeixement clar en Philip Newman, que va ser l'impulsor creador que va tenir l'idea, i no val la Tomeu Siquier, que en aquell moment era val de l'Ajuntament de Pollença, que va creure en aquest projecte i va creure, i jo crec que va ser un parell de coses, no? Tenir un espai com un convent, això també va ser fonamental. Si no haguéssim tingut un convent, jo crec que difícilment s'hauria fet un festival de música. I després també que a Pollença sempre hi ha hagut, per raó culturals històriques, gent de fora, estrangers, molt lligats al món de la cultura, la pintura, la música, etcètera, i altres espais. I jo crec que això va possibilitar, després, pensar que després va haver altres directors, en Philip Newman va anar a Jean Procop, que va ser també un altre director durant molt de temps, perquè eren persones que vivien aquí, que tenien contactes i que varen possibilitar, diguem, mantenir un nivell d'oferiment festival, un nivell de qualitat. Després hi ha hagut altres directors, en Joan Pons, en Joan Valent, i ara en Pere Bonet. Vull dir que hi ha hagut una... I jo vaig posar de manifest que un element clau de l'èxit del festival és bàsicament la continuïtat. És a dir, que tots els ajuntaments, tots els consistoris han fet del festival una aposta de municipi, una aposta de consistori, una aposta d'ajuntament i una aposta de Pollença, no? Per tal de que l'única forma, perquè realment si no és això no hagués tingut moltes vegades hi ha projectes que comencen i acaben. Aquest, des de l'any 62 ara, d'una forma realment deixant a part la Covid, evidentment, etc., jo crec que ha estat un èxit, diríem que ha estat degut a la persistència, a la perseverància, a la qualitat, a la continuïtat, a l'acord que hi havia entre els polítics i la societat i la gent que s'ha implicat. I a més ha creat, com deia abans, ha fet de pedagogia musical. I jo crec que Pollença, a més d'aquest concert, pensa que en té, de música en té molt d'altres. A més té una escola de música, té la banda de municipal, la banda de música, té un concert de primavera del Club Pollença, un concert que se fan ara després de Manac Kegles, i altres en manifestacions, no de música clàssica, però de música folk, de música de molt de tipus. Per tant, jo crec que hi ha un caliu musical, i en part s'ha de dir que també ha creat el Festival de Música, ha creat això. I després hi va haver, per part de, en fi, una persona important del món de l'Antoni Pereira Fons, la creació d'una fanfara i romans com a una música de festival, i crec que també va ser un element, perquè Antoni Pereira Fons és un home amb una trajectòria, amb un currículum musical molt important. Per tant, jo crec que realment el festival va començar amb bon peu, també no va ploure, cosa que a vegades tenia un perill de que plegués una mica, i com has dit tu, jo crec que és important que realment en Pere Bona, com a director d'Institut Festival, doni concret i la programació, que ja dic que és una programació de nivell, és una programació de qualitat, i és una programació que segueix una mica les línies de qualitat d'altres anys. A més, ja és un festival, i crec que això és important reconèixer-ho, que hi ha un municipi de 100.000 habitants com Pollença que tingui un festival amb una dimensió internacional, és quelcom que ens ha de fer sentir orgullosos, no pollencins, per tal d'haver mantingut aquest festival i sobretot un nivell de qualitat i d'excel·lència que anem assolint. Que ve gent de Pollença, de Mallorca, gent de la península, gent d'estrangeres, i crec que és un element que mos identifica i crec que hem d'estar contents d'haver assolit aquest malgrat. Per tant, és important que tenir un suport institucional de Consell Insular de Mallorca, del Govern de les Illes Balears, del Ministeri de Cultura, també d'entitats que hi ha a Colònia, hi ha l'Hotel Sombrú, en fi, hi ha IB3 que també dona suport. Vull dir que és interessant que tenir un suport institucional, social i econòmic per mantenir aquesta qualitat, perquè hi ha ciutats, Santander, Sant Sebastià, Granada, que tenen a vegades festivals de nivell, però no poden comparar, diguem, que des del punt de vista del tamany. És un festival on hi poden anar com a màxim unes 700 persones, més o manco cada actuació que hi ha, i que a vegades, i sobretot té un nivell que ja li agradaria molt de festival tenir-ho, no?
0: I per acabar de repassar un poquet l'agenda d'aquest cap de setmana, de dir que també dissabte hi havia Liter Actua mentre la majoria de gent estava aquí a les Quintades, sí, al voltant del claustre, i diumenge va acabar el cicle de primaveres musicals en un club i també hi va haver Circ Art en un moll.
1: Hi va haver de tot, eh? Vull dir, jo crec que primera musical, que ha estat una iniciativa del Club Pollença, que ha materialitzat en Joan Campomà, i ha estat 4 cap de setmanes, que realment de nivell molt bo, amb gent jove, amb grups, quartets, quintets, octets, de gent jove que s'està començant, i crec que és una bona mostra també de que realment la música té moltes modalitats, i crec que començar una primera musical que fa molt d'any que se fan també és un signe, diguem, de continuïtat, i de veure que hi ha la junta directiva i gent de Pollença que li interessa seguir amb aquest festival.
0: Vinga, he de deixar l'agenda i ja us hem menjat quasi mitja secció, Martí.
1: Oh, encara falta mitja hora, va.
0: I d'aposta. Anem a parlar d'altres qüestions, altres coses que hi ha hagut aquí en el nostre municipi, com per exemple l'assemblea de la cooperativa pagesa de Pollença, on també va ser present el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, Joan Simoneta, va assistir en aquesta trobada del sector primari del municipi. Quines qüestions se varen tractar, Martí?
1: Bé, jo evidentment supos que xerrareu amb Martí Solivelles, lògicament, que és l'ànima de fa molt d'any, no sé si de 40 anys, que és president de la cooperativa de Pollença, que a més, ho dic perquè hi havia molt de socis, la veritat, a dir, molt de socis, i a més, molt de socis, lògicament, joves pagesos, que també és important, que actuarà hi havia Consell d'Agricultura, i com a ajuntament hi va remenar, lògicament, perquè estaven convidats. I jo crec que s'ha demostrat dues coses. Una, que la cooperativa, jo crec que ha enfortit, malgrat les debilitats que té, el sector primari de Pollença. Jo crec que això és important. Igualment que la cofradia de pescadors també és una forma de mantenir el sector primari de pesca en el nostre municipi. Per tant, són dues entitats que cal realment valorar la feina que fa anys i cuidar-los, perquè realment a vegades ho oblidem, la gent viu del camp i de la mà, eh? Vull dir, quan ja van als supermercats, qualcú, abans d'anar al supermercat, qualcú ha de fer la feina perquè hi ha productes de menjar. Jo crec que això en primer lloc. Per tant, una feina feta per la cooperativa ha consolidat d'una forma, en totes les dificultats que té, la consolidació del sector primari pollença. I a més, el conseller, que tenim bones relacions, a més jo crec que he dit que és un conseller que se preocupa, i li vaig dir públicament, vull dir, no tinc cap problema en reconèixer aquestes qüestions, que realment va plantejat i xerrant que és de les millors cooperatives que hi ha a Mallorca, que funcionen, no? I a més, el fet de que hagi fet, i això ja la segona part, un mè
0: de Pollença,
1: un producte que va molt més enllà de la cooperativa, si no és un producte que, de qualque manera, ha d'intentar entrar dins la vida, dins les cases, però també dins restaurants, hotels, etc, perquè, clar, ells són consumidors importants i significatius. Si no hi ha gent que compra, el sector primari se'n va en orris, no? Jo crec que han fet una feina important. I a més, ja la tercera cosa que vull dir és que ells estan fent una aposta per seguir la idea de potenciar el sector primari, bàsicament du porc, per exemple, i ara han de fer una altra nau, que ja tenen un permís inicial de l'Ajuntament, que per nosaltres ha estat un projecte estratègic de l'Ajuntament, a fi efecte de poder no ser un escorxador, però sí un lloc que se faci transformació.
0: Se va anunciar qualque abans?
1: Ja, és a dir, l'abans és que ja hi va haver dos enginyers que estan acabant el projecte. El projecte ja tenen el permís de totes les administracions que l'han de tenir, però també de l'Ajuntament de Pollença té un vistiplau ja del projecte bàsic, ja tenen llicència.
0: La conselleria els hi dona una subvenció de 600.000 euros.
1: Sí, sí. I per tant és una primera passa, i els ara el que han de fer aquests dos tècnics, aquests dos enginyers, és passar del projecte bàsic, del qual ja tenen el vistiplau, la llicència, a fer el projecte executiu. I per tant la idea és que jo espero que d'aquí un parell de mesos hi hagi ja el projecte executiu, que s'hagi presentat a l'Ajuntament, i evidentment que nosaltres que li doni la llicència i podem començar les obres. Jo crec que aquest és un altre projecte estratègic que farà que també el tema de ports, entre altres tipus d'animals, pugui també tenir un procés de transformació i que vagi en favor de lo que és l'agricultura i ramaderia de Pollença. Per tant, jo crec que són projectes que són importants, que a més pensa que la cooperativa no sempre diu, sempre ha fet qualque cosa, és a dir, en Pollença la cooperativa quan fa la fira de novembre, quan la festa que se va fer a Sant Vicenç, per Pasco també fa tipus d'accions determinades, sempre és, a dir, producte local, quilòmetre zero, i aquest producte de qualitat que realment tenim. I jo crec que això és quelcom que realment cal valorar. Per tant, jo crec que, en fi, xerrar també ens donarà més dades, van mostrar tots els números econòmics, en fi, tot el tema de la gent, tot el que és el pressupost.
0: Relleu generacional, un poc, la Junta.
1: Relleu generacional també ho estan treballant, però jo crec que sense la cooperativa no hi hauria relleu generacional, també estic plenament convençut. I un relleu generacional complicat, vull dir, no és fàcil, però el relleu generacional ho podem aplicar a moltes de les activitats professionals, com fuster, ferrer, picaprader, en fi, això és un problema que tenim com a societat, que a vegades ho hem de cuidar. I l'agricultura i la pesca són dos sectors que també necessiten de relleu generacional.
0: Més qüestions, Martí. Dimarts, diferents entitats, o diguem les principals entitats del port de Pollença, hotelers, vacacional, comerciants, restauradors, associació de veïns d'Humoll, vos varen convocar a un ajuntament a una reunió per fer-vos una sèrie de peticions, una conversa que mos podries resumir un poc com va anar?
1: Bueno, jo crec que te diré dues coses. Jo crec que ens vàrem fer un document fa unes setmanes sobre per tal d'analitzar la situació d'un municipi de Pollença a diferent nivell, no? Jo crec que l'obligació d'un ajuntament és escoltar, lògicament, les entitats socials i veure amb quina situació donen resposta a les demandes i necessitats. Mira, jo te diré, faré un resum una mica, perquè va ser una reunió llarga, vull dir, una reunió de dues hores, en què nosaltres vam explicar distints projectes que tenim en Humoll, a Pollença, etc., però vam centrar molt en Humoll, perquè allà, des d'allà on hi ha, potser, més crítiques, més demandes, etc., no? Una mica. Per una part,

0: qualitats. Se va fer una crítica tant anteriors consistoris com en actual, vull dir que no vull defugir res, en respecte a alguns projectes de la plaça, de Miquel Calllonc, de la parada de taxis, o del carrer Formentor, o inclús de la continuïtat del passeig de Port de Pollença fins a arribar a Llanaire, que segurament li ha faltat una mica de qualitat. De qualsevol manera, això es consideren, perquè a vegades hi ha crítiques que Moll ha perdut una mica d'encant, ho diré així, no? I pot ser que sí. De qualsevol manera, també és important constatar que Moll ha crescut molt i ràpidament, i no d'una manera adequada, i Comoll encara no ha estat capaç d'integrar tothom. Així com Pollença la gent s'integra, municipi, poble, s'integra en un moll molt més complicat per les dificultats reals que hi ha. Per tant, tenim, ara posarem, i tot això nosaltres ho posarem a exposició pública, aquesta placeta d'aquesta final de carrer de la du passeig vora mà, quasi al costat de la base militar, allà on acaba aquest passeig. També hi ha un projecte de pacificar, d'intentar un altre model de Rubén Darío. Rubén Darío és un carrer que va des d'allà on hi ha l'estació de bussos fins quasi seria en un passeig, però passant per un carrer, per la plaça Miquel Calllonc. Això també se farà un projecte, s'encarregarà un projecte per tal de veure quin tipus de carrer que tingui una qualitat determinada, amb un tipus d'arbres, que hi hagi també element peatonal, etcètera, per tal d'incrementar la categoria molt. També tenim com a projecte tot el que fa referència a la plaça de vora, no me'n recordo un nom, de vora l'aldea.
1: Bueno, hi ha aquell aparcament.
0: Aquell aparcament tan gros de fer un aparcament, diguem, amb plaques solars, etc. De qualsevol manera, per tal d'intentar tenir uns aparcaments millor amb aquest aspecte. No? Ara bé, ells se va prendre altres projectes que tenia tot el que s'ha invertit en el camp de futbol, les piscines, en fi, tot això se va plantejar. Però jo crec que varen incidir en tota una sèrie de coses importants. Ho dic, el tema de la neteja, de qualsevol manera, nosaltres farem un pla de neteges específiques per tal de millorar la situació del moll. També el tema de l'arbrat, en fi, de les podes necessàries per tenir uns arbres en condicions i ressembrar aquells arbres que siguin necessaris d'acord amb, en fi, que els arbres se moren. I també, i en quant també a la neteja, cal dir que espero que enguany pugui sortir la licitació de la nova neteja, que està caducada des de fa més de 10 anys, de qualsevol manera, està caducada, i nosaltres ja tenim ja les bases bastant adelantades i esperem que d'aquí un parell de mesos se pugui licitar la nova licitació, perdona la redundància, per tal de millorar les condicions de neteja de moll. De moll i de Pollença, però bueno, el moll és allà on tenim més crítiques, però Pollença també existeix, evidentment, malgrat a vegades tot això, i Sant Vicent, no? I després també se va també informar que han licitat el tema de clavegueram, perquè allí estan parlant d'una quantitat d'uns 700.000 euros a fi efecte de fer una diagnosi del clavegueram del moll, també de Pollença, però on tenim més problemes a vegades de fugues cap a la mà, és en un moll de Pollença, a algunes zones determinades, i per tant s'està a punt ja d'adjudicar-se definitivament, i aquesta empresa el que farà serà diagnosis i intervenció per tal de millorar tot el tema del clavegueram del moll i impedir que hi hagi algun tipus de situació com hi ha banderes vermelles, tot i que hi ha situacions com la Playa del Balcuix, que és molt difícil perquè la desembocadura d'un torrent, i realment a vegades el torrent apleguen quantitat de material i el tipus de qüestions que a vegades n'afecta en un bon estat de la mà, no? Per tant, això sí que mos dir, i aquestes tres coses mos ho varen demanar. Nosaltres també vàrem insistir que estan pendents d'una reunió que han de tenir la Conselleria del Mar, que han d'exposar o que han de el projecte de Cant de Boes que està tan demanat i que ha hagut reunions, jo cada 15 dies pues, dono mala vida a la cap de gabinet del conseller per tal de que diguin

0: quan han de venir a presentar a Pollença aquesta, en Omoll, aquest cant de boes, que també seria un element important per tenir una badia millor de la que tenim, no? Per tant, si nosaltres millorem tot el tema de Clavegueram, el cant de boes, i després també fa un parell de setmanes vàrem fer una visita a la depuradora, des de com a consistori, per tal de veure com depurava, no? Jo te vull dir que el que m'ho vàrem mostrar, dir, la depuradora en aquests moments té una capacitat superior a la feina que fa. Dir, teòricament, tot i que no seria bo que tota la capacitat que fer la tingués en marxa, perquè segurament hi hauria problemes de depuració. Però jo vaig veure com l'aigua sortia, una vegada per passar totes les fases, i sortia una aigua incolora. Ja sabem que l'aigua no és ni incolora, ni inodora, ni insípida. Malgrat això, mos ho varen deixonar. Mos ho varen ensenyar a l'escola, no? I pareix que funciona. Ara, a vegades, clar, a vegades fan olors, hi ha situacions problemàtiques, però, bueno, són aquests tres factors que jo crec que són importants que se tinguin en compte. Per tant, aquesta va ser, diguem, el tema de neteja, arbres, el tema aquest de tenir un moll de més qualitat, etc, com els punts més essencials que molts varen dir al respecte.
1: Més coses, més trobades o reunions. Martí, dimecres de la setmana passada, el conseller de Turisme del Consell de Mallorca, Guillem Ginart, amb el director insular Pedro Mas, varen venir a Pollença per conèixer l'estat de projectes finançat amb ajudes. La nota de premsa diu que varen oferir suport tècnic a l'Ajuntament, varen posar en valor inversions com la reforma del carrer Formentor i la plaça Miquel Catllong, 500.000 euros, la rehabilitació del Cinema Capitol, en fase de tramitació, 750.000 euros, prevista que hi ha una data, 2028. El conseller va remarcar que aquest projecte reforça un model turístic basat en la qualitat, la sostenibilitat. Ubal va destacar la importància del suport institucional, de la col·laboració entre administracions per impulsar projectes. Bé, un total de 1,25 milions d'euros per Pollença, també altres ajudes amb equipaments, 27.000 euros amb equipament, senyalització, material informàtic, més de 16.000 per audiovisuals i millores també les oficines d'informació turística. Vull dir, tots aquests...
0: Això ve de banda.
1: Tots aquests dobbers no és que arribin ara nou, són no. Perquè estan xerrant de la reforma de la plaça, Miquel Callón, que reforma en Tom,
0: i
1: d'altres. Bé, però el Capitol, podríem dir que se'n parla en aquesta nota de premsa, rehabilitació del Cinema Capitol, en fase de tramitació, prevista fins al 2028. Aquí hi ha hagut un canvi de data?
0: No. Jo, el 2028, no sé exactament, però bueno, vàrem dir, perquè nosaltres l'altre dia vàrem tenir una junta de govern i vàrem augmentar els terminis per la finalització de les obres de final d'abril a final de juny. Per tant, de final de juny, l'altre dia, junta de govern, d'acord una mica amb la situació i les demandes, van passar de final d'abril a final de juny.
1: Abans de l'estiu de ple.
0: Sí, això és una mica l'objectiu.
1: La previsió.
0: Treballar, això va haver l'altre dia en el ple municipal, se'm va fer una pregunta al respecte i vaig contestar el que t'estic contestant a tu. Per tant, hem incrementat i estan fent tot la feina a l'empresa i l'arquitecte, que és el que va fer el projecte, i l'àrea d'urbanisme i contratació, bàsicament, que som el que duim la feina al respecte d'intentar arribar fins a final de juny. I és veritat que si uno mira s'ha adelantat molt i se nota un canvi, diguem, important, no? Ja se té triat tota la façana, o pedra que hi haurà la façana, el tipus de butaques, el color de les butaques, quasi tot està triat, no? Per tant, estan fent una feina, diguem, contrallotge, perquè pensa, també jo vull dir que ha estat una feina complicada perquè està en una situació cèntrica del poble. I l'ubicació, i tu saps que per exemple, hi va haver una plataforma en respecte a una capital de comerciants, hotel, restauradors, etc., per tal d'intentar, doncs, amortiguar l'impacte des d'un punt de vista, diguem, menys impacte negatiu que puguin tenir aquestes obres, que són obres complicades i difícils, evidentment, no? Però bé, i a més, jo ho he dit moltes vegades, una obra que nosaltres les hem trobat, és veritat que el vàrem haver de tornar a licitar perquè s'havia licitat malament per part de l'anterior equip. Estan parlant d'una obra que serà més de 9 milions d'euros, i que són 250 places, unes 50.000 euros per plaça, per butaca. Però bé, bueno, el nostre objectiu és acabar que no pot ser d'altra manera, i per això estan treballant durament l'empresa, l'equip tècnic de l'urbanisme i el director.
1: És a dir, la visita aquesta del conseller i el director general...
0: No van venir, no van anar en el capítol.
1: No, vull dir, però va ser una visita per fer un seguiment de les
0: inversions.
1: Sí,
0: va ser una visita molt institucional i simplement va donar comptes de les coses que s'havien informat, perquè tu saps que realment el capital està en procés, el carrer Formentor està fet, la plaça Miquellacón està fet, i l'altre són petites subvencions que van... I jo vaig reconèixer, i és important, la relació institucional del Consell en temes de turisme, tenint en compte que van parlar de lloguer vacacional com una variable important de les característiques de Pollença, i nosaltres vam insistir en un parell d'idees, dir, nosaltres no ens agraden plurifamiliars, nosaltres considerem que s'ha d'apostar clarament per la qualitat, perquè no queda altre remei, evidentment cada vegada hi ha més competència al respecte, i que evidentment quan hi ha, i a Mallorca n'hi ha molta, quan hi ha una competència desleal en cases i pisos fora d'ordenació i il·legals, també això no és positiu. Per tant, se tracta de tenir una oferta tant hotelera com de lloguer vacacional que sigui de qualitat i que tingui bona relació amb els residents. Evidentment, aquest és un tema complicat, perquè sabem que un dels punts que ja se relacionen, però no l'únic, és la manca d'habitatges, el respecte que tenim per la gent de Pollença. Però és un altre debat que a vegades se mesclen i a vegades se poden mesclar.
1: A Bona i Bava Debat va ser un ple del passat dijous, així vam acabar l'emissió de la setmana aquí a Ràdio Pollença, no hem tornat fins avui. Martí, mos fas una valoració del ple d'abril?
0: Jo crec que el ple d'abril hi havia un parell de punts que no eren massa... no eren massa significatius, i pensa que hi va haver punts que feien referència, per una part, vàrem crear o vàrem aprovar el que són els premis de literatura de Pollença, tant de novel·la com de poesia, diguem que ja tenen una llarga trajectòria. Després se va aprovar la redacció, proposta per la contenció de la redacció d'un pla d'emergència municipal, el PEMO, que jo crec que és una obligatòria, se va aprovar provisionalment aquest pla, que és necessària, tenim un pla de protecció civil. Això serà informació pública, i una vegada transcurrit donen entrellat d'aquest projecte, diguem, a les entitats, a l'administració pertinent, no? I després jo crec que també és important, se va aprovar augmentar el termini per la presentació d'al·legacions un catàleg de patrimoni, que bàsicament són 15 dies hàbils, per tant, més o banco a final de mes de maig estarà acabat. És veritat que ja s'han presentat, diguem, al·legacions, però com que tenim tants elements a protegir, incrementar una mica més aquest temps és important, tot i que jo tinc demanat des de fa setmanes una reunió la Conselleria de Cultura, la senyora Antònia Roca, i la gent de patrimoni, per tal de parlar, per una part, de catàleg, perquè pensa que aquest catàleg fa 20 anys que està rodant, no? I que nosaltres, en aquest catàleg, hem posat dins els elements a protegir totes aquelles aportacions que va fer el Consell de Mallorca la passada legislatura d'aquest catàleg, vull dir que va fer una aportació que les hem integrades. I també aquesta reunió va amb un aspecte també important, que també és forma part d'un matrimoni, que és el tema del Pedret. Nosaltres ja hem dit alguna vegada que estan fent un pla especial del Pedret, que és un pla d'ordenació del Pedret, que és una zona que han d'identificar fins on arriba, han de definir una mica un pla d'excavacions, un pla d'informació i educació, jo diria, i després un pla de guies o de vies que hi pugui haver per tal de fer una visita en aquell lloc, no? Però mos interessa, perquè hem començat amb un arqueòleg, el pla especial del Pedret, mos interessa que mos ho consell mos digui per on han d'anar, perquè en aquests moments a Mallorca no hi ha cap pla especial arqueològic aprovat. N'hi ha que s'està fent, com el de Polèntia, un altre espai espai de Falaní, que no me'n recordo exactament d'un lloc, i realment nosaltres volen seguir avançant, que ara estem un poc aturats, perquè el Consell de Mallorca ens doni unes orientacions meteorològiques per tal d'avançar, perquè nosaltres ens agradaria poder presentar aquesta legislatura una a l'aprovació inicial d'aquest pla especial del Pedret, i a fi efecte de tenir un espai que sigui impossible. Però bé, aquest va ser un punt que tenia una problemàtica determinada, però un punt tal vegada més problemàtic que hi va haver, i a més hi ha hagut informació per part d'alguns mitjans, que jo crec que haurien de lloc de mitjan d'informació, a vegades són mitjans de desinformació, i que a més no són capaços de posar-se en contacte amb l'Ajuntament per tal de contrastar les
1: informacions. Pots llegir aquest titular de quin mitjà que te refereixes?
0: Okay,
1: diario titulaba: policías locales de Pollença contra su alcalde. Les exige que devuelvan hasta 60.000 euros de su sueldo. Destaca que la policía de Pollença estaba en guerra amb Bubal, socialista Martí Mar, que ets conseller d'Educació.
0: Francina Mangol.
1: Destaca que la plantilla travessa una situació de tensió interna després de la revisió de diversos conceptes retributius per part de la intervenció municipal, un expedient que podria derivar a la intervenció del Tribunal de Comptes i reclamacions econòmiques a la plantilla. Bé, Martí, si tu mos pots explicar
0: intentaré...
1: Clar, nosaltres sabem de què va, però els oients, la gent externa a l'Ajuntament no ho sap.
0: Intentaré ser breu i clar, no?
1: Vinga.
0: Això, estan parlant de, per una part hi ha un complement de policies que intentem com ho podem articular des d'un punt de vista totalment normal, hi ha sentències del Tribunal Suprem, intentant realment donar-li una articulació legal totalment integrada dins d'aquest complement, perquè són policies que cobren el que estan fent, una altra cosa com ho articulam. I després hi havia un complement de productivitat, que era un punt que realment feia referència, el complement de productivitat ho cobra tothom, tots els treballadors, tant laboral com funcionaris de l'Ajuntament, i que no és un dret, és a dir, el complement de productivitat el cobres si tu tens una sèrie de condicions determinades, igual que la carrera professional. La carrera professional la cobres si fas un curs de formació. Així com ho trianis, etc., la gent ho cobra en funció, és un dret reconegut, aquest tant el complement de productivitat com la carrera professional se cobra si realment fas aquelles condicions que t'obliguen. Aleshores, en aquest sentit, això ve, torno a repetir, de 2006, en què se va posar tot això, la carrera, un complement de productivitat, però no se va fer un reglament. Aleshores, té un informe de disconformitat de la secretària des de fa bastant de temps, i aquest informe de disconformitat simplement és perquè no hi ha un reglament específic, no? Que realment sigui així com ha de ser un complement de productivitat. I arrel d'aquest tipus de coses, pues, l'interventor de l'Ajuntament envia al Tribunal de Comptes aquest complement que cobren els treballadors a fi efecte perquè considera que no són adequats. Hi ha una disconformitat per part de l'interventor. Nosaltres, des de que vàrem arribar...
1: Podríem dir una denúncia.
0: És una denúncia, però no és una denúncia, diguem, penal, ni
1: no,
0: molt manco.
1: Una irregularitat.
0: És una irregularitat que se fa des de fa bastant d'anys, és a dir, no és una cosa d'ara. Nosaltres, l'any 24, jo vaig demanar a la TAC de personal un informe sobre aquells, tant del conveni col·lectiu de treballadors laborals com de funcionaris, que realment podríem dir que són o il·legals o legals on hi ha un desenvolupament. A partir d'aquí, nosaltres hem començat a fer feina, han treballat, han millorat les coses de la carrera professional, però ara la tenim aturada per aquesta qüestió del complement de productivitat, i ho explicaré per què, i realment el complement de productivitat fa un any que estan negociant per veure quina podria ser una sortida per tal de donar-li tot el reglament necessari perquè no hi ven disconformitats ni per part de secretària ni per part de l'interventor. Nosaltres hem treballat amb els sindicats en diàleg i creiem que no hemos arribat a un acord perquè el laboral tenen una problemàtica i el funcionari tenen d'altra, i quan va bé uns no va bé l'altre, però no per manca de diàleg ni per falta de voluntat d'acord, sinó perquè aquesta qüestió. I ara està mirant de trobar una solució al respecte d'aquest tema. I el complement de policia estan reunint en la secretària, l'atac de personal, etc., per tal de veure com articulant aquest complement específic. Vull dir que nosaltres, totes aquelles coses que hem trobat que realment no se feien així d'acord amb la normativa, intentem a poc, no podem fer més vida del que fem. Per tant, no és una qüestió de que ho val de reclami res, ho val de no reclamar res. No és un problema de gestió de salari, no és un de lo que cobra el treballador, ni molt manco, sinó és una cosa com podem adequar a la normativa aquest complement que se cobren i que consideren que s'han de cobrar altres, però ho volen fer d'una forma legal. Estan parlant de fa molt d'anys que s'està tenint problemes i que ningú vi posar fil a l'agulla.
1: I ara, aquesta persona laboral haurà de retornar aquest complement ja cobrat?
0: Això no, ningú ho ha dit, eh? Que el Tribunal de Comptes que decidirà, i el Tribunal de Comptes és un procés molt llarg, de qualsevol manera. I per tant, quan nosaltres ahir, perdona, dijous,
1: en
0: un ple, se va fer llevar, suspendre l'aplicació del complement de productivitat, era per dir, escolta, Tribunal de Comptes, nosaltres hem pres aquesta decisió perquè consideram que realment la decisió, per tal de veure exactament com ho podem articular per tal de fer un complement de productivitat que sigui d'acord amb normativa. I amb això estan treballant entre els sindicats, els tècnics i l'equip de govern.
1: Això va ser un ple de dijous i ja mos havies avançat que a principi d'aquest mes de maig hi haurà un ple extraordinari important on se durà una aprovació o pressupostos d'aquest exercici.
0: Sí, ja estan, els pressupostos estan acabats, per allò on determinades s'han retrasat. Estan parlant d'un pressupostos que estaran un torn de més de 30 milions d'euros i bueno, i les tenim ja totalment quasi a punt d'enfornar i d'anar a ple. Això, evidentment, també cal dir que també segurament hi haurà, si no hi ha cap de nou, algun conveni a l'IBAVI de construcció d'un 28 habitatges de producció oficial de lloguer, que per nosaltres és una política estratègica, realment per tenint en compte les dificultats que té la gent per trobar un lloguer a un preus dignes al respecte. No? Per tant, jo crec que estem en una situació d'intentar doncs, i segurament hi haurà altres punts, però ja ho diré quan realment...
1: Serà la setmana que ve, sí, previsiblement, bé, d'aquest ple extraordinari.
0: Segurament sí, segurament sí? Sí, sí. I després, ja sé que estan quasi fora d'òrbita, sí, però hi va haver un Consell Municipal d'Educació, que se varen parlar de les activitats que se fan durant aquest trimestre, de les activitats, de la conveni a l'escola d'adults, de la problemàtica que se té en respecte a tenir una persona que faci un manteniment de les escoles públiques, evidentment. Ara en tenim un, però estan treballant per tal de, dins un catàleg de treballadors de l'Ajuntament, tenir una persona que se dediqui exclusivament a manteniment i conservació dels edificis escolars. Estan parlant de tots els UCEIPs públics i ara també de l'escoleta, diguem, que tindrem de Joan Mas, no? I també se va donar informació de l'escoleta de Joan Mas perquè, per dues coses, la directora, en tot cas ja és ella que ha de dir, però va posar de manifest que això no és una cosa, no és una cosa que ell que l'escola Joan Mas havia demanat, ni l'Ajuntament, sinó ha estat una decisió de la Conselleria d'Educació a fi efecte de que fos la 03 de l'escola Joan Mas. Una decisió de la Conselleria al marge de l'Ajuntament i al marge de Joan Mas. No és que estiguem en contra ni molt manco, però ha estat una decisió de la Conselleria. I també se va dir, i ara jo crec que acabat el procés, o la setmana aquesta crec que acabarà tenir dades definitives del procés d'escolarització de totes les escoletes de Pollença, que en aquest moment n'hi ha 5, i una que està en procés, que és l'escola de les monges del Moll de Pollença.
1: Sant Vicent de Paül.
0: Sant Vicent de Paül, que està, ha demanat-se una escoleta, en fi, té escoleta de 3 a 6, però volen de 0 a 3, ara és una guarderia, han de fer les reformes que ja tenen un permís de l'Ajuntament al respecte, a la qual cosa, quan tot sigui possible, millor el curs vinent, hi haurà 6 escoletes públiques, 6 escoletes, del del qual n'hi ha 4 de concertades i 2 públiques. Pareix que la repartició en quant a l'escolarització ha anat en general bé a diferents centres, faltaven les dades consolidades per part de la Consell d'Educació, però concretament en la part de Joan Mas, perquè ha omplit totes les 74 places que hi havia.
1: Se mos acaba el temps i ja tenim els següents convidats aquí, però m'agradaria comentar que de fet avui les planes de cultura del diari Última Hora pràcticament dediquen 2 pàgines, que fa 50 anys que ha mort Agatha Christie, l'autora més traduïda després de Shakespeare, i la novel·la Problema Apollensa, protagonitzada per Parker Pyne, bé, ja sabem que retrata l'illa, un moll dels anys 30. Se farà una activitat especial amb motiu d'aquests 50 anys de la mort d'Agatha Christie, serà ja passat l'estiu, però se farà una ruta dramatitzada per aquí, per on se relata aquest problema en Pollença. No sé si l'Ajuntament en sabeu qualque cosa també d'això.
0: No, jo no en sé res més, però...
1: La farà
0: jo...
1: Eduard Moyà i bé, sé Hombre, que jo... se venen entrades ja.
0: No, jo crec que, evident, Agatha Christie també té una novel·la, Assassinato en Pollença.
1: Problema en Pollença.
0: Bé, igual.
1: Aquest que... problema és un assassinat, vol dir.
0: Ho dic perquè...
1: No facis espòiler.
0: Agatha Christie, això d'un problema, en fi, ell sí. És una gran escriptora, a més que ha marcat caràcter de novel·la de policiaca, de novel·la, en fi, d'assassinat, de novel·la de crims, que novel·la negra, de qualsevol manera, que tant d'èxit té actualment la novel·la negra, però la novel·la negra ha canviat molt, ja només en novel·la negra, sinó en novel·la social, no? I jo crec que, en fi, com que va tenir tot... És molt interessant aquest tema de Agatha Christie, la seva història, etcètera, i perquè va fer aquesta novel·la i Pollença, no? Per tant, és un element més que demostra que Pollença s'ha...
1: Però no en sabeu res encara d'aquesta activitat,
0: no? Jo, com a
1: Berlín,
0: no m'han enviat res, no?
1: Molt bé, i de, ho hem de deixar aquí. Tenim aquí ja els nostres següents convidats. Bona setmana, Martí, fins dilluns.
0: Fins dilluns, que deim bona setmana i, en fi, que no plegui gaire, però i si plou, que no mos faci molt de mal.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
3: Connecta amb Pollença. Escolta la teva ràdio municipal.
4: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
5: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
6: No, la meva no, la teva.
5: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
7: La teva ràdio.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
8: Molt bon dia a tothom, són les 9
9: Molt bon estiu, dia des de Ràdio Pollença.
8: Molt bon dia des de Ràdio Pollença. Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
10: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
8: També fem una ullada a la previsió meteorològica. Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM. Molt bon dia a tothom, són les 9.
3: Connecta amb Pollença. Escolta la teva ràdio municipal.

0: quan vaig en cotxe, escolt Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: Au, vengui, dos, seguim en aquest fil parlant de 11 i 10 minuts i no enredam perquè tenim el temps just avui per poder donar veu, posar els micròfons a tots els nostres convidats i col·laboradors d'aquest dematí. Mira, vos han dit que parlaríem amb el Club Rotari de Pollença d'una activitat en concret i és que ja cada vegada tenim més detalls de les propostes que tindrem aquest estiu. Sabeu que el Club Rotari cada any durant les festes de la patrona mos proposa un concert solidari i de bé, enguany hi ha novetats i mos ho han d'explicar. I enguany ja veureu que crec que riurem en aquesta proposta d'avui, et vull dir d'aquestes festes d'enguany, però avui no tenim un president actual, avui mos ho venen a explicar qui serà el president aquest 2026-27, que és en Josep Andreu Martorell. Bon dia, Josep, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, gràcies.
0: Vau conegut aquí a la ràdio. I també mos acompanya Mateu Mairata, que és soci dels Rotaris de Pollença. Mateu, bon dia, com anem?
2: Bon dia, Maria, bon dia, Pollença.
0: Vinga, no m'ha donat detalls perquè mos heu deixat avui concretament només d'això. Primer de tot vull donar l'enhorabona en Josep, que serà el proper president del Club Rotaris i això ja serà la teva primera activitat, no?
1: Sí, a partir del 1 de juliol i poc temps després s'organitza aquest esdeveniment.
0: Per tant, per això t'ha tocat avui, contar-ho. És a dir, sí. Ja te toca organitzar-ho tot això.
1: Sí. De fa ja un mesos de preparar-ho, perquè hi ha una agenda un poc complexa en tots els esdeveniments que hi ha en el claustre del convent,
0: sí.
1: Que és un lloc increïble per fer qualsevol tipus d'esdeveniment i verdaderament xerrant amb tècnics i xerrant amb buquets polítics te'n dones compte que tota aquesta feinada de coordinació i preparació és molta de feina.
0: Bé, però teniu data, no?
1: Sí.
0: 30 de juliol.
1: 30 de juliol a les 10.
0: A les 10 de vespre, no claustre de Pollença. I és això, no? És el que normalment durant molts anys ja ha estat un concert solidari de Rotaris, de les festes.
2: Exacte. Sí, normalment nosaltres sempre després de l'Otges del Pregó de Pollença, de les festes de la patrona, pues, sempre tenim una data reservada per fer un concert solidari, perquè creiem que la gent s'avolta i té ganes d'anir-hi. Aquest any, com ha dit en Josep, hi ha un petit canvi, en vez de ser un concert solidari, serà la nit d'humor solidari.
0: Un petit gran canvi, no?
2: Sí,
0: petit i no tan petit. Bé, mos faran un espectacle igualment, no serà musical, serà un espectacle d'humor, conta-humors. Josep, qui tindrem enguany?
1: En Rubén García. Ell és un humorista originàriament de València, és una dota jove, jo l'ubic a una trentena, està casat amb una dota mallorquina, I ell parla de coses molt quotidianes, sobretot aquest xoc cultural que hi pot haver entre una persona de fora quan se comença a integrar i comença a viure les coses nostres, de la gent mallorquina. I és un gran observador, perquè són coses petites, molt comuns, molt quotidianes, com dic, però així com els atreu, són coses que fan molt de riure. Té aquesta vessant, que pintura també té en Agustín El Casta, que xerra de coses molt, molt d'un dia a dia, però els enfoca d'una manera que fa molta gràcia. I a més, quan els sentim, com a mallorquins que som, encara mos fa més gràcia, perquè ho exagera tot.
0: Mos agrada que xerrim de nosaltres i s'enriguin un poc també de la nostra manera de ser.
1: Estem on arribem de nosaltres mateixos. Mm-hmm. És com quan nosaltres mateixos monarreim de si poden xerrar malament en castellà o feim males traduccions, que mos miram i monarreim. És una cosa senzilla, però és molt divertida.
0: Clar, ell fa monòlegs, en Rubén García fa monòlegs per tot Espanya, per mi. Però,
1: sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: Sempre dedica, o quan els fa per aquí, per Urdol, sempre dedica aquesta estona a parlar de nosaltres mateixos. I aquí farà? Se centrarà només en això, en el nostre caràcter, o no sabem?
1: El títol de l'espectacle se diu Queridos Mallorquines. Per tant, jo crec que el contingut serà bastant elevat
0: de mallorquinitat.
1: No sé si hi ha oients que l'hagin vist o l'hagin escoltat, hi ha un parell de bocins d'espectacle que té a veure en Pollença, en Sant Antoni, en la patrona, i és molt divertit.
0: L'heu vist vosaltres ja, col típic en directe.
1: Sí, en un club. Sí. En un club. De fet, xerrant amb ell i amb el seu mànager, ara està un moment que té molta, molta tirada. Hi ha una petita novetat a lo que era respecte antigament com se feien els espectacles, és que per petició seva les entrades són numerades. Això vol dir que totes les persones que compren l'entrada, que s'han posat a la venda a dos llots, que han quadrat a Pollença i a l'altre mestre Reus en un moll, triaran un lloc. Això va ser una petició seva d'en Rubén en el sentit de dir jo tenc estirada en aquest moment via redes socials i me sabria greu que la gent de Pollença Pentura arriba un poc més tard perquè són dates de festa
0: i perquè sempre anem a darrer tremos o comprem a darrera hora, no? Això és molt mallorquí també. Sí.
1: Aposta fins dia 30 de juny, només se poden adquirir en un dos punt de venda, en Enquadrado i en Reus, en un moll, i la gent que compri podrà triar un lloc. A partir de 30 de juny això sortirà a la banda Ticket IB i estarà obert a tothom, o sigui que la gent de Pollença, d'Humoll i de Xau de Sant Vicenç i altres oients que no visquin aquí però vulguin venir a Setxelsa tenen la preferència de lloc més o preu.
0: Ara anava a dir, a més amb descompte anticipada,
1: 15 euros anticipada, i a partir de dia 30 de juny 20 euros.
0: Molt bé. I has dit que se poden comprar ja idò electrònica Quadrado i electrodomèstic Reus en un moll.
1: Exacte.
0: Uh-huh. I ja podrem, és a dir, quan de mallar ja han de dir per quina fila més o menys que volen seure.
1: Sí. Per un primer moment han deixat les files de més davant perquè la gent pugui triar i així com se vagin veient, se vagin venent, ja aniran posar les files més de darrere.
0: Veig que és per majors de 16 anys.
1: Sí,
2: sí, molt important això.
0: No pots dir també.
2: Sí, llavors també voldria afegir que hi haurà unes pantalles molt grans que per tant la gent que estigui més enrere ho veurà molt bé també. Però, de totes maneres, el monòleg i només hi està ell allà damunt. Lo important és el so, no es veurà el do, però sí que el veuran per les pantalles que hi haurà damunt l'escenari també i se veuran bé des de la part de més enrere.
1: Sí, aquest també va ser un requeriment seu a nivell d'imatge i de so per permetre que se'l vegi bé.
0: Clar. Bé, estem parlant de dia 30 de juliol, aquesta nit d'humor solidari amb en Rubén García, aquest acte que organitza el nucli Rotari de Pollença i de dins les festes de la patrona. És una nit d'humor solidari. Solidari per qui? Per què?
1: Per dentistes sobre ruedes.
0: Cada any que envieu també de projecte aquí d'adreçar-ho aquesta...
1: Normalment sol ser una decisió del president o de la junta directiva de cada any i se tria una entitat a qui ajudar i destinar fons de l'esdeveniment que se faci. Estava allà d'en Mateu, si en recorda d'altres que s'han ajudat.
2: Sí, sí, cada any anem canviant, hem fet per Afama, hem fet per Prodis, hem fet per Aibaimar, hem fet cada any, segons el president, fa una donació a una entitat d'aquestes ONGs que normalment és des de Pollença. Això sempre és així. És una nit d'humor solidari, és a dir, el Rotary Club Pollença no se queda ni un duro o ni un euro d'aquesta recaudació. Tot va en proporció al que s'ha tret a la ONG que se destina, el que ha dit en Josep, el meu president o bé la Junta Directiva decideix.
0: Molt bé. Què podrem parlar amb en Rubén García quan s'acosti la data?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, mos ajudareu.
1: És una cosa que vàrem xerrar i ell li va fer molta gràcia, li va agradar molt. Vàrem dir tal ballada si fèiem una primera encetada aquí a la ràdio que venien nosaltres, que ho presentàvem a tots els oients, i a un moment quan ja mos hi acostem, ell estarà molt content de venir i tal ballada també li direm a qualcú de dentista sobre ruedas si pogués participar.
0: Clar que sí.
1: En aquesta xerradeta
0: tenim qualsevol col·laborador de la ràdio que per mi són amics també i ja l'ha fet pujar a qualsevol espectacle, crec que tenim, mira, ja ho arreglarem en això, però Té bon contacte per Pollença, crec que en Rubén també.
2: Sí, basta veure el cartell que té una pajarita amb una tela de llengos. Sí. Per tant, ja és una cosa que té. El que no ha posat res de Pollença és posar la catedral i el castell de Belva, però no ha posat res de Pollença.
1: Està darrere, però justament no sap. Allà ho pide Sant Antoni. No veus aquí les branques un poquet que mot surten?
0: I això dels un pòster genèric, no?, d'aquests espectacles que va fent.
1: Sí, sí.
2: Sí, suposo que sí.
1: Ara jo he de dir que les entrades són molt maques.
0: L'entrada en si, no?, d'aquestes
1: sí.
0: Per guardar.
1: És una entrada per guardar. Jo vivo amb molta utilitat com un punt d'un llibre. M'agrada que els punts siguin cosa que he viscut. I només per tenir aquest punt val la pena comprar l'entrada.
0: No la tireu a l'entrada, després d'anar a l'espectacle. Bé, i nosaltres anem recordant, si mos deixeu, Nit d'Humor Solidari Pollença, dia 30 de juliol, Queridos Mallorquines, de Rubén García. Vai Rubén García, posat ell, Vai Rubén García. Sí. A les 10, en el claustre, van anticipar de 15 euros, fins dia 30 de juny, a Can Quadrado i a l'Electrodomèstic Reus. I a partir d'aquest dia 20 euros i ja també se podrà comprar online. I tot això, el benefici de dentista sobre ruedas. Mos deixant-nos és important.
2: No, només recordar que és important que és per majors de 16 anys, que no vengin llavors, no, si en té 15 i mig, no, ha de ser major de 16 anys. Ell va dir que era una cosa indispensable perquè no podria
0: ser... Perquè diu que el
2: tenim ara, no? Sí, no és que...
1: Abastament, eh?
2: Sí.
1: Em diu
0: abastament.
1: Em diu de bones i, de més, quan comences a riure... no has acabat de riure de la d'abans i ja te n'ha dit dues de noves, o sigui que el tema de la gestió de les rialles és complicat. Perquè són moltes.
0: Estan assegurades.
2: Sí,
0: estan
2: sí.
0: Assegurades. Bé, i de gràcies per avançar en Mosó. I Mateu, tu també vendràs ja quan t'entris... Mateu, Josep, quan t'entris de president?
1: M'encantaria. M'encantaria per donar difusió i que me coneguin amb aquesta vessant. Encantat estaré.
0: Vinga, doncs, parlarem aviat. Gràcies a tots dos. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Adéu.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. La Policia Nacional ha detingut a Palma tres menors per agredir sexualment una companya de classe de només 16 anys. Un d'ells li va realitzar tocaments mentre els altres dos la varen retenir, agafant-la dels braços fins que ella va poder escapar en estat de xoc.
1: Els fets varen passar el mes de març a un domicili de Palma. Tres menors varen demanar a la víctima anar a casa seva per xerrar. Una vegada allà varen entrar sense permís a una de les habitacions i quan ella va intentar treure'ls, dos d'ells la varen immobilitzar al llit mentre un tercer l'agredia sexualment amb tocaments en les seves parts íntimes. Això fins que la víctima va poder escapar de l'atac i va poder també denunciar els fets davant la Policia Nacional. La Unitat d'Atenció a la Família i la Dona, la UFAM, s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Després de comprovar la veracitat dels fets, es varen detenir els tres presumptes atacants acusats d'un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys.
0: I més qüestions. Una vintena d'embarcacions tornarà a netejar el litoral de les Balears aquesta temporada turística a través del servei que des de l'any passat gestiona Ports de les Illes. La campanya va començar divendres, acabarà el 30 de setembre. L'any passat es varen recollir gairebé 40 milions de tones de residus a tot l'arxipèlag.
1: I la meitat es varen recollir a Mallorca, la resta a Menorca i les Pitiuses. El servei es durà a terme amb 23 embarcacions, 8 de grans, 15 de petites, que es dedicaran a la neteja de les platges. A més de residus, es recolliran microplàstics i també troncs per facilitar la navegació dels vaixells. Després es classificaran i es duran a gestors per al seu reciclatge. Ho explica Antoni Marcant, ell és el director general de Ports de les Illes.
2: És una tasca molt important, és una tasca que a més col·labora amb altres, diríem, activitats de salvament marítim. Tenim barreres antipol·lució, vull dir que també col·laborem amb altres administracions quan hi ha un vessament o quan hi ha un incendi, quan hi ha una embarcació que s'enfonsa i hi ha perill de que hi hagi pol·lucions.
0: I l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que la seva examen, Jessica Rodríguez, ha estat coaccionada per declarar que cobrava sense anar a fer feina a l'empresa pública Traxatec, on suposadament l'hauria col·locada l'extitula de transports. A la seva declaració avui el sucrent, que encara continua, en el judici per les suposades comissions il·legals pels contractes de mascareta durant la pandèmia, Ábalos ha dit que Rodríguez mai no hauria reconegut això si no l'haguessin pressionat.
1: Segons l'exministra, Jessica Rodríguez també està coaccionada per dir que no coneix Víctor de Aldama, ja que, segons ha assegurat Ábalos, ells dos precisament es varen conèixer gràcies a l'empresari que també està jutjat en aquesta causa. Sobre la ruptura sentimental, l'exdirigent socialista ha dit que simplement no es podia sostenir perquè era una relació extramatrimonial i ell es volia separar. Ha reconegut que també hi havia el risc que votés a l'esfera pública, com tanmateix ha passat, on se'ls ha sotmès a criticar Ábalos a un escarni.
3: Fue muy difícil, fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente, como a la vista está, que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio, para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer y en fin, y que parece ser que es el gran gozo que rodea esta causa, ¿no?
0: I de la plana internacional, l'Iran amenaça d'atacar qualsevol força armada estrangera que intenti apropar-se a l'estret d'Hormuz. Això després de l'anunci de Donald Trump sobre una iniciativa a la zona que ha qualificat Trump com a humanitària.
1: El president nord-americà ha anunciat una acció des d'avui per facilitar la sortida dels bucs atrapats al Golf Pèrsic a causa del tancament d'aquesta via estratègica. Davant d'aquest anunci, ara les forces armades de l'Iran han demanat que no s'intenti creuar aquest pas sense permís de Teheran i mantenen que qualsevol força armada estrangera serà atacada si ho intenten, especialment, ha dit, si són membres de l'exèrcit nord-americà.
0: I amb aquesta amenaça, en aquest cas de l'Iran, arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a la 1.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.

0: I arribant ja a les 12 i de 7 minuts, us fem un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de dilluns, dia 4 de maig, i ja vos hem avançat avui de matí que anunciam que els premis i les converses literaris tornen a casa a Formentor i es faran de dia 1 a dia 4 de novembre. Aquest matí fa una estoneta el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bausà, ha presentat a Can Oleo la nova edició de les converses literàries de Formentor, que enguany tornen al seu escenari històric, és a l'hotel Four Seasons Formentor, un esdeveniment que ja avançam que serà de dia 1 a dia 4 de novembre i reunirà editors, escriptors i acadèmics sota el títol Artistes, Epígons i Copistes, crear i recrear els aires del món.
1: El conseller ha destacat que Formentor és una marca de prestigi cultural que projecta les illes a nivell internacional i que aquestes trobades s'emmarquen en una estratègia que integra turisme, cultura i esport. Ha defensat un model de turisme de qualitat i en contingut cultural que ajuda a desestacionar l'activitat turística. El director de la Fundació Formentor ha celebrat el retorn de les converses a Mallorca després de 5 anys itinerants, amb la voluntat que es puguin celebrar anualment a l'illa. Per la seva banda, la directora del Four Seasons Resort Mallorca a Formentor, Estrella González, ha expressat la seva satisfacció per escollir de nou l'esdeveniment, qualificant-lo de somni complet i destacant el compromís del grup hoteler amb aquest espai emblemàtic de Mallorca.
2: Estamos súper felices porque esta mañana nos hemos reunido en el con el conseller de Turismo y Cultura, Jaume Bausà, y con Basilio, el presidente de la Fundación de los Premios Formentor, para anunciar que por fin los premios vuelven a casa, a Formentor, a Mallorca. Serán del 1 del 4 de noviembre y entonces haremos las jornadas literarias y también la gala de presentación de premios. Para nosotros hoy es un día súper, súper importante. Desde que llegamos a la isla, tanto la marca de Four Seasons como los propietarios del hotel teníamos como objetivo el poder traer esa visión cultural de vuelta al hotel, que es tan icónico tanto para la isla de Mallorca como para España, y al ser un hotel que se creó por y para la cultura, pues era nuestra responsabilidad hacer todo lo que podamos para que eso vuelva a ser una representación de cultura y de arte mallorquín, etcétera. Entonces, que son del 1 al 4 de noviembre y que estamos muy, muy, muy contentos.
1: Un dels moments centrals serà el lliurament del Premi Formentor de les Lletres a l'escriptor portuguès Gonçalo María Tavares, el 1 de novembre. En conjunt, les converses reforcen Mallorca com a punt de trobada del debat literari europeu i aposten per la cultura com a motor de la projecció internacional i turística.
0: I el Consell de Mallorca invertirà o inverteix més de 1,2 milions d'euros a Pollença en projectes de millora turística. La passada setmana, la regidora d'Hisenda i Contratació, Catalina Carbonell, el regidor de Turisme i Impuls Econòmic, Toni Cànevas, i el batlle Martí Marc varen mantenir una reunió institucional amb el director insular de Turisme per a la Governança i Sostenibilitat, Pedro Mas, i el conseller de Turisme del Consell de Mallorca, Guillem Ginart.
1: A la trobada es va analitzar l'estat de l'execució de projectes que es varen iniciar durant la passada legislatura i també es va aprofundir en la situació turística actual de Pollença. Es va confirmar la col·laboració entre ambdues administracions perquè Pollença continuï sent un destí turístic sostenible. Es van posar en valor inversions com la reforma del carrer de Formentor i la plaça de Miquel Callonc amb 500.000 euros, així com la rehabilitació de l'antic cinema Capitol en fase de tramitació i amb una aportació de 750.000 euros prevista fins al 2028. En total, el Consell de Mallorca va destinar 1,25 milions d'euros a Pollença, a més d'altres ajudes superiors a 27.200 euros per equipaments, senyalització i material informàtic, així com més de 16.600 euros per audiovisuals i millores a l'oficina d'informació turística.
0: I el passat dijous es va celebrar el ple d'abril, on es va debatre diversos assumptes, sobretot varen sobresortir els crèdits pendents, la tramitació del catàleg d'elements i espais protegits del municipi i l'aprovació del nou pla d'emergències municipal. També es varen tractar qüestions internes relacionades amb el personal funcionari i es varen debatre les bases dels Premis Pollença de Literatura 2026.
1: Pel que fa a les votacions, el ple va començar amb l'aprovació de l'acte, que va obtenir 10 vots a favor, PSOE i Més, i 6 abstencions, tot per Pollença, PP i Unió Municipal del Port de Pollença.
0: Unió Mollera de Pollença.
1: Exacte, fet que va provocar el reajustament de la numeració dels punts restants de l'ordre del dia. El punt 2 es va aprovar per unanimitat, mostrant un ampli consens entre els grups municipals. Els punts 3, 4 i 5 varen obtenir el mateix resultat, 11 vots a favor, equip de govern i Unió Mollera Pollencina i 5 abstencions, PP i tots per Pollença, reflectint el suport de la majoria governamental amb l'abstenció de part de l'oposició. El punt 7 s'ha aprovat amb 13 vots a favor, equip de govern, PP i Unió Municipal Mollera, i l'abstenció de tots per Pollença, mentre que el punt 8 també es va aprovar per unanimitat. Finalment es va incloure el nou punt a l'ordre del dia, que va obtenir 10 vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició. El darrer punt va ser aprovat amb una àmplia majoria de 16 vots a favor i només una abstenció d'UMP.

0: Més coses. Avui s'han obert les prescripcions per les estades d'estiu que es farà als poliesportius municipals.
1: Les inscripcions s'han obert avui per a infants i joves empadronades al municipi. Seran els mesos de juliol i agost, amb serveis opcionals de matinera i menjador. Les places són limitades fins a exaurir-se. Estan adreçades a infants nascuts entre 2014 i 2022. Per a no empadronats, s'obren dilluns 11 de maig. Trobareu tota la informació al web d'Esports.
0: També l'àrea d'Esports ja ha avançat dates de quan es faran inscripcions per a altres activitats.
1: Les inscripcions per al parc de juny i setembre s'obriran dies 25 i 28 de maig. Les inscripcions per a les classes de natació d'estiu s'obriran els dies 1 i 8 de juny. I per a les activitats esportives d'estiu, dia 25, usuaris d'hivern, i dies i dia 1 de juny per a nous usuaris.
0: I Benestar Social ha anunciat també que la setmana que ve s'obrin les preinscripcions per les activitats de l'Escola Viva d'Estiu d'Humoll.
1: Aquest estiu torna a Escola Viva Estiu, un projecte socioeducatiu i preventiu adreçat a nines i nins dels municipis nascuts entre els anys 2012, 2013, 2014 i 2015. Durant els matins de juliol i agost faran activitats educatives d'oci adaptades a les edats i interessos dels participants. L'horari és de 10 a 2 i allò que és el Port de Pollença. El preu és de 60 euros. Prescripcions es faran del 12 de maig a les 8 del matí fins al 14 de maig a les 12 de la nit a través d'un formulari disponible al QR. Després del tancament es comunicaran les places assignades. Els infants que han participat a l'Escola Viva durant el curs escolar tindran prioritat.
0: I ara hem de parlar també de música clàssica, recordant que divendres passat es va presentar al pati de l'Ajuntament la 65a edició del Festival de Pollença.
1: Demà i entre el 5 i el 18 de maig es podran comprar a l'oficina del festival el paquet d'entrades per al concert d'enguany. Estaran disponibles els abonaments de 3, 4, 5 o 6 dies i també el de tots els concerts. En poden destacar d'aquest concert alguns, com ara el que donarà inici als actes al claustre del convent i serà el 5 d'agost a càrrec de Mahler Chamber Orchestra i el pianista Daniil Trifonov, que interpretaran obres de Brahms. Després, el 8 d'agost, Alban Gerhard, el violoncel, acompanyat de Sinfònica de les Illes Balears, interpretaran conegudes obres de Wagner i Rimsky-Korsakov. Beethoven ens arribarà de la mà del quartet Event el 13 d'agost. Una cita curiosa serà la del 15 d'agost, dedicada íntegrament a obres tant vocals com instrumentals de Mozart. És per això que reunirà grans cantants i músics de renom.
0: Més coses també per als més petits de la casa. Tenim una nova proposta de tallers infantils a Sant Vicenç aquest cap de setmana, dissabte concretament. Se fan aquestes activitats al carrer Molins, número 12.
1: A les 11 hi haurà tallers de colors per nins de partir de 4 anys i a les 4 taller d'art per nins de partir de 8 anys. Per als dos tallers es necessita inscripció prèvia i el telèfon els vos donam, és el 611-88-42-66.
0: Han de dir també que Can Boom aquesta setmana faran un intercanvi de roba infantil, d'accessoris i joguetes. Això és aquest dijous cap vespre al seu local.
1: I com funciona? Duis roba, allò que pugui ser reutilitzat per altres infants, demà dimarts, entre les 5:30 i les 7. I vos donaran un val per bescanviar dijous.
0: I atenció, que l'Ajuntament ha publicat les bases específiques per a constituir una borsa d'informadors turístics personal, laboral, temporal.
1: El termini de presentació d'instàncies des d'avui i fins dia 15 de maig. La instància estarà disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament, de web. De moment, al web de l'Ajuntament ja podeu consultar la publicació del BOIP amb la informació detallada. Si especifiquen els requisits dels aspirants, la presentació de sol·licituds, els mèrits o com serà el procediment de selecció, entre d'altres.
0: I recordant que arriba la segona diada d'Iberbàsquet per a més petits i petites del Club de Bàsquet Colònia Pollença.
1: Serà dissabte, 9 de maig, des de les 11:30 del matí fins després de dinar, i és per jugadors, jugadores i famílies de l'Escoleta, Iniciació i Premini. Hi haurà dinar d'hamburgueses, begudes, gelats, jocs, castells inflables, música i molta diversió. El preu de tíquets per dinar és de 6 euros. Venda de tíquets a l'oficina del club fins dijous 7 de maig. L'oficina obrirà els dilluns i dimecres de 5:30 a 8 i dimarts i dijous de 6:30 a 8.
0: I ahir el futbolista pollensí Josep Sardà va ser l'encarregat de fer la treta d'honor especial durant la prèvia del partit entre el Pollença i Port Futbol Club i el C Espanya.
1: Sardà és jugador del Futbol Club Andorra i el mes d'abril va ser triat per la Lliga i per Mozón com a millor jugador del mes de la segona divisió. A l'acte, Josep Sardà i el capità del Pollença i Port Futbol Club varen intercanviar les camisetes de l'Andorra i de l'equip municipal. Hi va participar el regidor d'Esports, Mateu Tugores.
0: I ja per acabar, ja que parlant de futbol també, atenció, per aquest estiu estan obertes les inscripcions del Mallorca Futbol Camp.
1: Sí, serà del 22 de juny al 24 de juliol al Port de Pollença, un campus 100% en anglès, on millorar el joc, divertir-se i fer noves amistats, adreçat a infants de 4 a 16 anys. Inscripcions fins al 31 de maig a través de l'enllaç de Google Docs, que trobareu, per exemple, a les xarxes de l'àrea d'esport. Més informació al telèfon 636 36 67 48.
0: Idò, fins aquí Esquerra repassa l'actualitat. No, bueno, que encara mos queda mitja hora d'entrevistes aquí a la ràdio i tenim ja uns subsegüents convidats aquí.

0: Llotja, en un port de Pollença, amb una actuació que mos prometen que serà espectacular. I avui el tenim a unes veus, no?, que coneixeu de sobre, i són en Joan Badell, vicepresident de Dimonis de Pollença, i en Nadal Crespí, ucat de colla, i mos venen a parlar un poquet de la seva història, del que tenen organitzat, com han estat aquests 20 anys, i per això els han de saludar, perquè són aquí en els nostres estudis. Molt bones, com estàu?
1: Hola, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I de bé, ja llevaré aquesta cançó, m'està fent mal rotllo, no? Xerrant malament. I de bé, 20 anys feia ja, i heu preparat un espectacle que ara me contàveu, no hem fet de fer spoiler, però que serà digne de veure, no?
1: Hombre, sí, és a dir, no cada dia se celebren 20 anys d'una colla, i menys de Dimonis, que potser no tenen tanta trajectòria com altres colles culturals, i la veritat és que per aquests 20 anys molt volíem currar i hem preparat una posta en escena i un correfoc molt molt xulo. Creiem que serà molt guapo, ja no per que pugui participar, que en si, que és un correfoc estàtic, que és molt més còmode que un correfoc mòbil, sinó per l'espectador.
0: És a dir, no és itinerant, serà fixa, sí, a la plaça, no?
1: A la plaça Miquel Callón serà fixa, i la posta en escena, per lo que deia, per l'espectador serà digna de veure.
0: Molt bé, i de 20 anys que celebrau, han passat moltes coses, però m'agradaria que en Joan mos expliqués un poc, ara xerràvem fora de micròfon, com ha estat l'evolució d'aquesta colla, com es va crear, com va ser el seu inici.
2: Bueno, han passat moltes coses en 20 anys, passen moltes coses. Bueno, se va crear un Pollença i un poble, i teníem enveja de la poble, i se va crear la colla de Dimonis, en Jaume, el municipal, d'apellido.
1: En Toscalls.
2: No, bueno, sí, no sé qui és d'apellido, i un de Dimonis de la poble. Per la primera sortida ens vam fer vestits i màscares iguals que els dimonis de la pobla. Vam dir, i bueno, jo això no me trobava que no anava molt bé, trobava que nosaltres com a Dimonis de Pollença havíem de tenir la nostra identitat. I bueno, quan en Jaume va ser 2 anys president, després va venir en Joan Paeres, que va ser 2 anys més, i després vaig entrar jo de president, i una de les primeres coses que vaig fer va ser mirar de dissenyar, no el vaig dissenyar jo, va dissenyar un dels dimonis també fundadors, en Guillem Borino. I el primer que vaig fer va ser que nosaltres havíem de tenir la nostra pròpia identitat, la nostra pròpia vestit, un nostre tipus de màscara.
0: Se us havia de poder distingir.
2: Exactament, havíem de ser nosaltres i no havíem de ser un copiats d'un altre poble. O sigui, la poble seria una altra silla. I bueno, i vàrem, després de diversos projectes i tal i qual, se va decidir fer un vestit de cristià, un poc més mal fet, diguem, i tenyit de negre i vermell. I bueno, i fins ara hem duit aquesta trajectòria, i fins ara pues, els nostres vestits pues, mos identifiquen. Les màscares no, perquè n'hi ha moltes d'iguales, però bueno, ja no són iguals a la del poble, perquè tenen un tipus de relleu més gratallós, és un altre tipus de màscara. Nosaltres tenim les nostres, que per fet els feim nosaltres, i que no estarem molt bé de donar bé.
1: Sí, no, màscares, crees,
2: sí, m'estem multiplicant. Hi ha molt de truï. I bueno, i vàrem començar amb això. Bueno, la colla ha tingut moments difícils.
0: Era com una relació, mos deien Nadal abans, no?
2: Sí.
0: Una relació de parella,
1: sí,
0: que...
1: Té moments bons i moments dolents, i jo crec que la colla ara està en un moment molt bo.
0: Teniu moltíssima gent ara, no? Tant infants com,
1: sí,
0: com adults.
1: Sí, ho comentàvem fora de micros, que les altres colles de Mallorca moltes tenen la colla d'adults i després la colla jove. Nosaltres duim les dues colles, és tota una anant molt a la part. O jo... no li donant més importància un que l'altre, intentant sempre sortir junts, fer coses junts. Sí que és veritat que, per exemple, tenim un correfoc, que és el que fem de la cala, que és només per unins, però sempre intentam anar de la mà. Si hi ha una sortida, no és una sortida només per adults. Molt poques vegades mos veureu d'impollença, si anem a fora, a vegades sí que mos ho imposen, però d'impollença que s'abastesquin uns i ho

0: grans i no saber que no petits, això és molt, molt complicat.
1: A més, els petits és el futur de Dimari de Pollença.
0: A la cantera.
1: Els han de potenciar.
2: Hi ha notat en els darrers anys que els petits, els infants, tenen més interès per aquest món, per anar a córrer focs, per cerimonis...
1: Sí. Bueno, la colla jove realment és tenra. La colla jove deu tenir 9 a 10 anys, no en té més.
0: Sí.
1: Al principi no tenia una colla jove.
0: Després...
1: O colla infantil.
0: És a dir, després aquesta colla se va implementar i sí que va tenir uns anys de crescuda i va tenir uns anys de decadència de colla jove que no en tornàvem a tenir, que diguem, jo de fet d'aquella generació crec que són l'únic que se manté de tota aquella generació, i ara han tornat a créixer i no és una colla jove de 12 a 16 anys, és una colla jove més de 9 a 12.
2: Jove, a jove, de veres.
0: Sí, no? sí, són nins. Claro, lo bo que tens és que si tu tens ara a dia d'avui 50 nins que venen, aquests nins així com a bolisionins, seran 50 dimonis que vendran.
1: Lleven qualcun,
0: però és a dir, que mos passa que també han creat, anant a les escoles, aquesta cultura de dimonis dins Pollença.
1: Això és vera, antes els dimonis aquí no teníem tradició de dimonis, i ara pues, és impensable
2: ara és part de qualsevol
1: és impensable fer un Sant Antoni. De fet, mos envien a demanar de moltes institucions perquè fan el seu folleró, i bé, i per jo venir un parell de dimonis a estar, i no, per nosaltres pues...
2: Sí, però no només de Sant Antoni, també feis moltes més coses, no?
1: Bueno, nosaltres, ara en guany, per exemple,
0: la diada de Sant Jordi que se va fer, la veritat és que per part de dimonis és tot un èxit. Una passada, nosaltres dins Sant Jordi no teníem cap paper, ni protagonista ni antagonista, i fer aquesta trobada cultural ens va donar un punt més d'una sortida més, i crec que és algo que s'ha fet molt guapo i que per part de la colla instauraria, perquè crides en un poble a sortir en un carrer no és un dia menjar qualsevol, saps? És un dia on veus totes les colles del poble i la gent de cultura, que per exemple se va juntar tant Vall de Pagès com dimonis, com xirimies, ho podran veure molt més magnificat en el nostre correfoc, perquè bé, aquest correfoc també ens ha ajudat cultura i també, bé, part de festes ens han ajudat de dos costats, però antes del correfoc i a Vall de Pagès normalment la gent que se mou dir la cultura li sol agradar tot o té un pot d'idea de tot. Llavors molta gent que pugui venir a ballar després podrà quedar, perquè a més muntant servei de barra, és a dir, que podran quedar a sopar, a beure, el que sigui, i després veure-ho córrer foc, que tot i que haguis ballat i no te vulguis ficar en el foc, només simplement visualment, jo crec que serà un córrer foc diferent a lo que estem acostumats, per lo que hem preparat i la magnitud de la posta en escena.
2: I diríeu que és dels esdeveniments més preparats, més espectaculars que heu fet fins ara?
0: Bueno, hem tingut...
2: Sí. Bueno, no, ho veterà dirà. No, sí, he fet cor amb ell. Sí, per tu, m'imagino que sí.
1: A Pollença s'han fet correfots bastants espectaculars. Quan teníem la colla d'ovells, o sigui, de directius ovells, que hi havia tres persones molt creatives i han fet... fet espectacles que inclús els enduïts a Barcelona, o sigui, ja vengui a dir que n'han fet de molt bons. Aquest serà molt bo, vengui a dir,
2: són 20 anys, però, ja no
1: són 20 anys. Serà espectacular perquè l'hem preparat, però bueno, el millor, no ho sé, ja ho veurem, amb el llevat contarem.
0: Jo considero que el millor, no sé si te puc dir el millor, perquè exacte,
2: però que és el millor també,
0: claro, exacte, fins que ha passat, però jo crec que de més la nova generació dels darrers 5 anys,
1: això sí,
0: és el més gran que han fet, jo crec que sense cap tipus de dubte.
2: I això també, bé, fos a la plaça del Port de Pollença, i l'Ajuntament ha col·laborat també amb això, no? I tenim en Miquel Àngel Sureda, un regidor de cultura, també aquí en el telèfon, perquè mos conti un poquet sobre aquest tema. Molt bon, Miquel Àngel, no sé si mos sents.
3: Sí, aquí ho sent perfectament. Molt bon dia.
2: Molt bones. I de bé, tenim aquí sí. a la colla també que te senten, i m'agradaria saber com heu col·laborat des de l'Ajuntament, quina importància li donau des de l'àrea de cultura i de més.
3: Bueno, jo crec que és sempre important, no?, que el teixit associatiu, el teixit cultural del nostre municipi dugui a terme les seves iniciatives, les seves corolles, en aquest cas cada vegada ja està més consolidat i els ho han explicat i estan passant per un bon moment, ho entenen molta gent, ho, hi ha molts de municipis de Mallorca que també hi ha correfocs i que no pot ser d'altra manera, nosaltres sempre la voluntat és per a col·laborar i per a dur a terme en aquest cas aquestes activitats. I crec que dissabte serà una bona oportunitat perquè a més hi haurà, no, per una banda aquest Pollença Folk, que serà la segona edició, i amb aquest correfoc que són, si no d'un malament, 20 anys de la Colla de Dimonis. Jo crec que serà un cap vespre, una hora baixa, i un vespre a bon humor tindrà el protagonisme de la festa, de la cultura del nostre municipi.
2: Molt bé. A més, Miquel Àngel, vosaltres des de l'Ajuntament sempre fa molt d'anys que, bé, aquesta legislatura i anteriors, també que donau suport, no?, en aquestes colles, en aquestes iniciatives.
3: Sí, sempre... Crec que l'Ajuntament sempre ha estat al costat d'un teixit associatiu i el Correfocs ja fa molt d'any que se fan per Sant Antoni i Pollença, en un moll per la festa de la Mare Déu del Carme, ara ja fa poc, però també dins de festes de Sant Vicenç hi ha aquest correfoc infantil i bueno, però compaginar, no?, en tres grups de millors grups que hi ha actualment de música folk per los tenir en un parc de Pollença i acabar amb un correfoc organitzat per cada bau i amb altres colles convidades de diferents pobles, crec que serà una oportunitat per poder gaudir d'aquesta festa.
0: Bé, bona, Miquel Àngel, nosaltres des de la colla agrair l'Ajuntament i el que creiem que també us oients que aquest correfoc ja no simplement un correfoc sinó un 20 aniversari així com organitzat, creiem, sí, que en aquest Pollença Folk donarà un punt, un plus de qualsevol festival de folk que se faci qualsevol altre lloc de Mallorca, la magnitud del grup, sí, que venen, com per exemple Música Nostra, la gent que molt m'ha vendit la cultura, que no només vens a escoltar concerts sinó que també hi ha cançons on perfectament se pot ballar, i després que ho, sí, dic, aquest correfoc crec que serà una
2: per,
0: diada
2: per culminar, no?, el dia,
0: sí. Serà un remate final.
3: Sí. No, a més, és a dir, ho fem en un moll, a la plaça Miquel Callon, que és una plaça molt ampla. És gratuït, hi haurà menjar, hi haurà beure. És perfecte per poder anar amb les famílies. És a dir, que es diria música i un espectacle de festiu amb foc i per tots els públics, i jo crec que convidar, no? A les 6 tindrem Filles d'un altre paner, que és un molt bon grup que ve de Mallorca, Música Nostra, que crec que a Mallorca ja no ha de ser presentació, i acabarem en nou romancel de 9 i quart, un horari de cap vespre hora baixa, i a la 10 i mitja aquest 20 aniversari. Això ja demostra, no?, una trajectòria més que consolidada de dues dècades i que hi ha futur i que per molt d'any més. Quan no passa d'altra manera, des de l'Ajuntament sempre donarem suport a totes aquestes iniciatives i si els podem encaixar, no?, aquest segon Pollença Folk amb aquest correfoc i això funciona, per ventura bueno, ens podem plantejar que altres anys també però fer coincidir, no?, i ajuntar esforços per tal que la cultura sempre vagi endavant.
2: Idò, sí, aprofitaran tota aquesta jornada, com deies, és gratuït, serà a la plaça d'Humoll aquest dissabte, començarà a les 6 i el correfoc concretament serà a les 10
0: i mitja.
2: A les 10 i mitja.
3: 10 i mitja de correfoc. I a dir que a mitjanit tot any cap a casa. Vull dir que és un horari perfecte per assistir a...
2: Bueno, que si vulguin quedar a seguir un poc o vespre, jo, també podrà.
3: Sí, no, està clar. Sí, sí. Així és.
2: I bé, Miquel Àngel, moltes gràcies i bé, anem a seguir, sí, escoltant un poquet l'història de la colla de Dimonis. Moltes gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies per Ràdio Pollença per la difusió i enhorabona també a la colla i cada vegada per la feina que fan i per dinamitzar tant el nostre poble, el nostre municipi.
2: Gràcies, Miquel Àngel.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: I de bé, com dèiem, això serà a l'església del Port de Pollença, i a més vosaltres ja heu fet qualque cosa en aquesta església, no? Jo me sona haver vist qualque espectacle amb il·luminació per allà de dins. Si sí, me'n podeu avançar un poquet, com serà, sense fer molt d'espoiler.
1: No, això no.
2: Això no, ni un poquet. Ni un poquet.
1: Hem de deixar un poquet d'intriga, un poquet de... Hem de dir, la gent ha de tenir un poquet d'això, aquesta curiositat, menys què passarà, però bueno, serà una cosa grossa.
0: Sí.
1: Podem dir que serà una cosa grossa.
0: Una, sí, exacte. Una pista que no és una pista com a tal, però ho volia dir després a la part d'agraïments, però bé, ara, és a dir, un correfoc normalment sol ser molt visual, però en aquest cas hem d'agrair d'una forma molt gran a Ràdio Pollença, perquè Ràdio Pollença mos ha ajudat en la posta en escena, llavors es dirà una part de audiovisual, més àudio de la ràdio, que m'ho ha fet un gran favor i m'ho ha ajudat en aquesta posta en escena, per això que serà una cosa grossa. Ràdio Pollença m'ho ha ajudat i des d'aquí també dona molt les gràcies.
2: Aquí sí que no poden dir res perquè sí, sí. Faria spoiler, però hem escoltat un trossa molt petit en un sí. Principi de l'entrevista. Pot tornar enrere si no ho he escoltat, però bé, a més que vos anava a dir, venen colles de moltes altres bandes. Ara ho comentava just abans de parlar amb un regidor. Bueno, com era això?
1: Sí, nosaltres això, la directiva ho van xerrar. La nostra intenció era convidar totes les colles en les quals havíem interactuat. O sigui, nosaltres havíem anat en els seus correfots o elles havien vengut en el correfot de Pollença. Però, per motivats obvis, no és possible. I hem optat per convidar una representació de cada colla. Hi haurà tres persones o quatre de cada colla que vendran a participar amb nosaltres. Ja veurem com ho fem, ja no tenim dissenyat la seva presentació i tal, però a harmonitzarem de qualque manera.
2: L'important és que estiguin tots allà mig corrent-se.
1: I, de fet, se varen enterar, no sé com, suposo per Instagram o tal, una colla de Barcelona, que l'any passat hi anàrem, i me'l van telefonar a veure si podíem venir. Bueno, pues encantats. I tindrem una colla de Barcelona, una representació d'aquesta colla de Barcelona, allà a la plaça. En total, per mi són 10 colles.
0: Sí, és a dir, són 9 colles de Mallorca més, aquesta de Barcelona són 10. Lo guapo de veure, a part de ja no del 20 aniversari de la posta en escena del correfoc, és que molt poques vegades veus un mateix correfoc 10 dimonis, 10 vestits diferents.
2: Clar.
0: És a dir,
1: cada un té el seu, clar.
0: Tu el que veuràs és que te vendrà òbviament de Pollença serà més multitud, perquè nosaltres sí que hi ha tota la colla, però podràs veure 10 vestits diferents més nosaltres 11 de dimonis. Clar, aquesta varietat no se veu quasi a cap correfoc. A part d'això, normalment un correfoc sol ser amb una batucada. Nosaltres vàrem intentar integrar totes les integracions musicals que tenim a Pollença, per motiu de logística no ha estat possible, però sí que tindrà la tropa del soldat a la banda de cornetes, la batollença que ha sortit nova i per mi s'estrena a Pollença amb nosaltres, i ho xerem i és orats. Llavors, un correfoc, 10 vestits de dimonis diferent, més la nostra colla 11, 3 tipus de música diferent. Jo crec que és una cosa tipus extraordinària. Pollença crec que no s'ha fet...
2: Serà molt especial, no? Això segur.
1: Això és el que esperem.
2: I el que deu, no? A més, justament amb aquest 20 aniversari, dues dècades, venen moltes colles, perquè m'imagino que no és fàcil reunir tantes colles, ni organitzar ni la dinàmica, ni coordinar tot, no? I més si ve una de fora, que ve una representació, el que és que al final una representació són un parell de membres d'aquesta colla.
1: Correcte.
2: Però, clar, vosaltres, quina relació teniu amb les altres colles?
1: Ah, no, això tenim molt bona relació. De fet, fem intercanvis contínuament. Vengui a dir, nosaltres convidem altres colles que venguin i els mos conviden a nosaltres. Ara, de fet, ja andarà Muro, no sé
0: sí,
1: quantes.
0: Sí, tenim Muro i no sé si en tenim qualcuna més.
1: I ja tenim dues sortides a Barcelona, també. O sigui, fem intercanvis culturals fora de Mallorca. La relació entre colles de dimonis sempre és molt bona. Vengui a dir que i és molt agradable. No sé, nosaltres ho disfrutem molt.
0: Sí, a tema logística, quan són tants, potser és més complicat, perquè no has de cridar a dues persones, has de cridar a 10 persones. A totes les que crides, després qualcuna no te pot venir, qualcuna sí, jo en vendré 3, jo en vendré 4, després tot això d'un tema de papeleo, perquè hi ha seguros,
2: Clar, això és el que, me referia. Exacte. Que al final estava en foc, estava en pirotècnia i ja, és complicat.
1: És una documentació a presentar i tot això, que ja està presentada, i però du seu procés.
0: Des d'aquí també dir que han traït a Miquel Àngel o Pollença Folk, més o Correfoc, sí que serà per tots els públics, però és a dir, un Correfoc sempre hi ha tres zones, calenta, tabai i freda, que la gent que vingui a gaudir de Correfoc, nosaltres ens sentíssim que se fiquin de dins de Ball o Foc, perquè el que ho dimoni és que aquesta gent que vingui per Pollença Folk, o ja sigui per el que hem explicat i li faig curiositat veure aquesta posta en escena, que pot venir igualment des del costat de la plaça, a més la posta en escena se podrà veure des d'en fora.
1: Sí.
0: I res, que la gent vingui a gaudir, ja sigui com a espectador o com a participant.
1: Però si venen com a participants, ja venguin preparats.
2: Clar, el típic, roba que no se cremi,
0: sabates cobertes, no vinguin en xancles, si tens el que veus allà, sobretot tapats, recoïts.
2: I ara que ja comença a turistes, qualcun s'endurà qualque cremada per inconscient, no, esperen que no, però...
0: No seria la primera persona amb banyador que vinguin en un correfoc, eh?
1: No.
2: Bé, per això també estan les autoritats i està vosaltres mateixos.
1: Correcte.
0: No? Sí, qualsevol cosa.
2: Qualque empenta, si veus qualque inconscient que se fica per allà, no?
1: No, bueno, sempre hi ha col·laboradors que estan al tanto, per si qualque cosa vingui de dimonis, sempre hi ha 4 o 5 persones que anem identificats a la sudadera, al logercer de dimonis, inclús de vegades duim una identificació penjada per coll, no? I si passa qualque cosa, que sempre estan vigilant, i si veuen qualque nin que entra, o veuen qualcú que no actua correctament, pues actuen en conseqüència. Vinc a dir, això
2: ho teniu controlat.
1: Ho tenim, doncs, intentant tenir-ho controlat en un màxim, perquè és delicat, sí.
2: Clar, això sempre que hi ha pirotècnia, foc, pot haver accidents, i és difícil tenir tanta gent controlada també, i més un dia que vendrà gent de fora, d'altres pobles.
1: Hi haurà molts de dimonis.
2: Sí, hi haurà molts de dimonis, molta gent també, perquè clar, això serà mig de plaça, d'humoi, entre turistes, gent d'altres pobles, gent d'aquí, al final hi haurà...
1: Sí, perquè he de comptar que seran 10 colles de fora de Pollença, i cada colla té la seva gent, els seus seguidors, clar, que els agrada, clar.
2: Perquè de Mallorca, quanta gent de mitjana, més o menys, de cada colla vendrà? És a dir, vosaltres 30?
1: Sí, una trentena de...
2: altres 30.
0: Sí, mira, nosaltres, ara no sé exactament la llista quant hi ha apuntats, però d'adults tenim un 30 adults apuntats que cremin, un 20-30 adults.
2: De Pollença.
0: De Pollença. Després tenc de nins, un 30-40.
1: Sí, més acostats en un 40.
0: Sí, més acostats en un 40 de nins. Vale, llavors, ja tenim unes 70 persones només de Pollença. Després, de cada colla de fora, tenim comptats 3, de cada colla,
2: sí,
0: són
2: unes altres 30,
0: 30 persones
2: més dimonis
0: dins una plaça, claro.
1: Bueno, sí
0: no són 100 a la vegada,
1: no són 100 a la vegada, perquè hi ha, per exemple, que és el que denominem botafoig, que és el que encén, que és el que controla
0: el grifó, direm.
1: És el grifó que controla el que entren en pirotècnia dins la plaça. I clar, tu vas controlant a mesura. Què passa? Quan un correfoc és tan gros, que hi ha tanta de gent, els dimonis cremen menys, perquè la intensitat de foc és abastament de les dimonis que hi ha. De vegades nosaltres hem fet correfocs amb poca gent i acabes rebentat, perquè acabes una carretilla, has d'encendre l'altra.
2: Clar, però amb tanta gent no...
1: Amb tanta gent ja vas més tranquil. Hi ha una cova més darrere i és més tranquil. I el botafoc és el que, diguem, gradua la intensitat de foc que hi ha allà en mig de plaça. Bé, no seran 100 dimonis enmig, però 20 o 25 en bus, sí que hi serà. Sí,
2: anireu fent remates.
0: Sí, pensa que hi ha el que crema, el que se li ha apagat i el que va encendre. Després, el que està cansat de cremar i fa una volta per la vorera. Però a nivell visual serà un conjunt d'estímuls constant.
2: No aturarà.
0: Claro. I que no tot el temps veuràs el que he dit antes, un mateix color de dimoni. Veuràs un d'aquí, un d'allà, un que anirà de verd, un que anirà de marró, un que anirà de vermell i negre, l'altre que anirà de colors, diferent tipus de màscara, diferent tipus de vestimenta...
1: Sí.
2: Però qualcú de Pollença, potser mai ha vist un dimoni que no sigui de Pollença, sinó...
0: Pues,
2: i gent jove, sobretot.
0: És a dir,
2: no?
0: Si potser, per exemple, poble... un de Pollença ha vist un de Sa Pobla, un de Felanitx, un de Campaner, que està més a prop, però un dimoni de Felanitx potser no l'ha vist mai, saps? És a dir, no te'n vas fins a Felanitx si no ets qualcú que t'agradi a gaudir d'un correfoc.
2: Felanitx, si no hi vas a posta... Jo...
0: I de Barcelona... Som... si no s'han convidat nosaltres en un carrefot de Sant Antoni, no, no, no l'hauran vist.
1: No. De fet, de Catalunya, de Barcelona, tenen una vestimenta totalment diferent de la nostra. És veritat que ja, ja comença a venir colles de Barcelona que ja duen màscara,
0: sí.
1: Ja comença a venir, però generalment van tapats amb una caperutxa, no duen màscara, cremen, el seu vestit és diferent.
0: I la manera d'actuar?
1: Duen una capa, la manera d'actuar, ells... la majoria tenen els seus balls, és una cosa com els dimonis de l'Aro, més o menys.
0: Sí.
1: Els dimonis de l'Aro estan copiats,
0: inspirats,
1: estan copiats de Barcelona.
2: Molt bé, i això, recordar un espectacle que serà digne de veure, han fet qualque spoiler, perquè vosaltres voleu dir, no, mos agau la llengua, però
0: sí.
2: Serà aquest dissabte a les 10:30, quan ho podrà veure tothom, a la plaça Miquel Carjón, després d'aquest pollant-se folk, no? I quina millor manera que acabar amb vosaltres celebrant vostres 20 anys.
0: Sí, 20 aniversari.
2: 20 aniversari, dues dècades, se diu poc, eh? Tu quant anys tens, Nadal?
0: 21,
2: és a dir, quasi la vida de Nadal, no? Que Nadal du pràcticament tota la vida aquí en aquesta colla, no?
0: Bé, jo, és a dir, mon pare ja era dimoni, llavors des de petit que m'he tingut màscares, he tingut vestits i he respirat aquest ambient. En 9 anys, que és quan te pot fer creer, me vaig fer 8, jo vaig fer 9, perquè és aquesta decadència, pujada i baixada. Jo crec que el meu primer corfot ja havia fet, ho havia complit 9, i bueno, ara en tinc 21 i cap de colla, i bueno, és tota una vida de dimoni.
2: Una vida de dimoni, no?
0: Sí.
2: Una vida de... d'infant, diguem. I bé, moltes gràcies, Joan Nadal, molt veurem aquest dissabte i convidar tots.
1: Des d'aquí, antes de despedir-nos, pues, volíem agrair a totes les entitats que ens ajuden perquè aquest correfot surti bé, començant pel l'Ajuntament, que és el més important, que és el que ens empeny a fer això.
0: Sí. Dir,
1: nosaltres l'estirem, però ells també ens empeny. La policia local, que sempre és, Protecció Civil, i com no, Ràdio Pollença, que també...
0: Sí, Ràdio Pollença.
2: Nosaltres som l'Ajuntament.
0: Sí, però bueno, Ràdio Pollença sí que, bueno, que ens ha donat una mà important. Després, a tots els grups musicals que ens acompanyaran, Xeremies Orats, Tropa del Soldà, Banda de Cornetes, més coneguda popularment, i La Batollença, que s'estrena a nosaltres. També tenim ganes de veure-la, aquesta
1: de sentir-la.
2: Sí, perquè jo no havia sentit aquest nom encara.
0: Batollença, sí.
2: Se sentirà allò.
1: Està damunt un cartell, si voleu.
0: Sí, però mira, podem passar, i si el voleu penjar des de la ràdio, i a totes les colles que venen també agraït d'aquesta representació.
2: I va bé, veurem aquest cap de setmana que mos teniu preparat. Joan i Nadal, moltes gràcies per venir i ja m'ho anirem veient, segur.
0: A vosaltres sempre. Molt ben dissabte.
2: Molt ben dissabte.
1: Gràcies, gràcies.
4: Ràdio Pollença 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

No, you won't.

0: Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa de Trash Monday. Hem de començar demanant disculpes perquè ha hagut una cagada de nostre Albini particular.
2: Hombre, este si no me fan notar.
1: Ja, què ha passat?
0: No, ja ha fallat. No gravava, no gravava. Ha començat i farà gravar. No.
2: S'ha hagut de repetir al principi un període allà, això. Ah, té el guapo, eh?
0: Ja és que mos donen una subvenció per tenir-lo aquí, si no... Que tot bueno. Subvencionen per contratar gent inútil, i va.
1: Joan, digues algo, per favor.
2: No, però si ho era.
0: És irrepetible, això, no?
1: Bueno, idò, que m'hem posat en xarxes que m'han anunciat dos pits a la ràdio perquè la primera vegada va ser fallida perquè no... Bueno, van tenir un problema... Dos problemes tècnics van tenir.
0: Ah, sí.
1: I no van per tal. Però bueno, és igual. Estem aquí, aquest programa dedicat a en Dave Friedman que, bueno, l'hem titulat una mica entre nosaltres un mag de Casadaga o, com ho diu, Caos. I, bueno... crec que, com he dit antes a la ràdio, avui de matí és un dels productors més importants de l'època de 90
0: sí,
1: 2000,
0: sí.
1: Encara en motiu
0: sí.
2: I fent, aquest estil de música
1: evidentment, dins aquest estil de música sempre, sempre intentant xerrar d'un nostre estil sí. o d'un nostre estil que ben mos agrada
2: com si fos l'únic món.
0: En Dave Friedman no ha produït Antonio Font, per exemple.
2: Joder, tio.
1: Sí, és una pena per en Toni Font, però bueno, sí. És que possiblement no saben ni qui són, però bueno, és
0: no, igual. Segurament.
1: Evidentment, hi ha molt de millors productors dins altres, millors o diferents, però bueno.
0: Sí, però en Dave Friedman és un d'aquests grans productors de... Bé, any 90, any 2000, any... Sí. Inclús actualment, no? Moltes bandes han acudit a ell perquè li produïssin un disco.
1: Un disco.
0: I és un home que encara està en actiu. Jo crec que era una figura a resaltar, per això li hem volgut dedicar sí. aquest programa, perquè sempre ha estat un poc com a la sombra.
1: Sí, és una persona que jo ara que he escoltat diversos discos, inclús de bandes que no havia escoltat, sí que t'ho dones compte de que ell fa aquesta saturació que emplea en els discos, la fa seva i l'emplea, pues, com un art, no? O sigui, així com hi ha altres productors que pues, ho fan d'una altra manera, pues de seguida tu, quan t'escoltes un disc, dius, hòstia, a menys si això està produït per en Friedman. Sí. A vegades sí, a vegades no.
0: Sí, sí.
1: Però que ell té una empremta i està ben clar.
0: Sí.
1: Però, és un tio que...
0: Però de fet també hi ha discos, a pensament un cap... que més men de banda d'escoltarem, per exemple, molt guai, no? Que li va produir Camon de Young i després Rock Action. I sonen totalment diferents, vull dir...
1: Sí,
0: li sap donar a cada disco un so i la producció i orquestació, també.
1: Molta orquesta.
0: Que requereix cada disco.
1: Bueno, anirem una mica sí. per ordre cronològic, començarem des de... Bueno, des de la seva banda.
0: Sí, sí, que hem de dir, bueno, en Dave Friedman, a part de productor, també és baixista d'aquesta banda que hem escoltat ara per començar, Mercury Rev.
1: De Mercury Rev. Que, bueno, començarem des de Nova York d'una manera cronològica i anirem fins a UDR Disc, que pensam o que creiem que ha produït, perquè no sabem què ha produït.
2: No l'ha produït. Bueno, també fa de mascador.
1: Va ajudar.
2: Va fer de mascador aquí.
1: També se nota que sí. No l'ha produït ell tot sol.
2: Sí, és un altre sol. Hi ha un parell de discos com el de Tame Impala.
1: Bueno, xerrant d'un disc de
2: Nick Cave.
1: De Nick Cave.
2: Sí, aquí va fer de mascador. No?
1: Jo crec que igual no l'han deixat. Saps? Que toqués tantes coses de Nick Cave perquè dic, on de vas? Saps? A veure si la vas a liar.
2: Bueno, el musclo la pot liar molt.
0: Sí, la pot liar.
1: Sí, sí, per això.
2: Sí, si ho van cridar, però ja se fiaven d'ell.
0: Sí. I bé, hem escoltat... Aquest primer tema que hem escoltat, com han dit, en Dave Friedman era baixista... Bé, sí, era baixista.
1: Era
0: baixista de...
1: Va ser baixista.
0: Sí, de
1: la primera època.
0: De Mercury Rev, de l'any 89 fins a l'any 2001. Uh-huh. I hem començat amb aquest disco de Mercury Rev, Voces.
1: Voces, de l'any 96.
0: De l'any 96, que ell tocava baix i també el va produir allà en aquest disco. Mm. I seguirem amb un altre disco, Mercury Rev, que probablement va ser un disco que els va donar a conèixer un públic més ampli, més majoritari, no? Mm-hmm. Que és el Desert Dress Songs.
1: Sí, jo crec que aquest darrer disc que has dit, el Desert Dress Songs, sí que és veure que un pic xerrant amb en Joan, que diuen, coño, en Joan, el nostre Joan. Diguem, man, com és no, que...
0: Que tenim subvencions.
1: Va. Estàvem allà, si posàvem una, si posàvem l'altra. Diu, coño, és que si no posàvem el primer disc, mos perdem en en Friedman, com a productor i com a baixista, i si posàvem aquest altre, doncs, pues, claro, només el tenim com a productor, com a productor. I possiblement sí que sigui un disc que també... És veritat que serà el millor disc, el millor en quant a ventes i en quant a producció, sí, en quant a moltes coses, però sí que marca, que això ho va dir ell, no ho dic jo.
2: Això ho vaig dir jo.
1: Sí. Ho va dir ell, marca una mica un declive.
2: Sí,
1: sí, la
2: teva
1: opinió. Però crec que és vera, o sigui, crec que a partir d'aquest disc, Mercury Rev, bueno, se'n van de gira amb Oasis.
0: Sí.
1: Vull dir, cuidadito.
2: Sí, no, és que... Tampoc és res dolent.
1: Bueno, no, no, ni, no, no, jo no ho dic perquè sigui dolent, sinó que ho dic perquè és el punt més alt de la seva,
0: sí,
1: carrera.
0: Sí.
1: A partir d'aquest disc, jo crec que després, si no estic equivocat, treuen un disc només sense veus, només orquestat,
2: potser, següent, no me'n recordo.
1: O és el següent.
2: Mm. Sí.
1: Ben, ja venen d'un grup bastant... Vull dir... És un grup, és un nucli creatiu molt, vale? Molt així, Mercury Red. Però jo crec que a partir d'aquest disc ells ja van baixant una miqueta, també. Mm. Jo, no...
0: Bé, jo crec que hi ha molta diferència entre els discos anteriors, els directors songs, i els directors songs. Vull dir, no inclús no apareix la mateixa banda, vull dir...
2: Això no són els mateixos.
1: No.
0: No. Vull dir,
1: No, en aquest primer disc són en Donahue, en Grasshopper i en Friedman, són ells tres. Sí. I és molt caòtic, també.
0: Sí,
1: és un disc que està gravat inclús en fallos,
0: sí, sí,
1: que ells els deixen a posta.
2: Però això retrata un moment, perquè hi havia caos a dir la banda.
1: Claro, claro,
2: i és un disc del caos. I jo, per això, el millor és per això que m'agrada tant aquest disc, és una punyetera locura.
1: Sí.
2: I bueno, no és que soni malament ni soni bé, és que sona d'una manera...
1: Sona com
2: que
1: volien que sonàs.
2: Sí, no? Sí, és molt cru, molt salvatge.
1: És un disc que en el seu llançament no va ser comprès, va ser un disc totalment incomprès.
2: També normal, jo...
1: Sí. I després en l'Otens s'ha convertit en un disc de cult.
0: Sí, sí, sí.
2: Però és un típic disc que la primera vegada que el sents no t'entra. No vas, t'escolta la vegada, perquè... És dens, és molt heavy.
0: Sí, per això aquesta diferència que jo de Mercury Rep abans de Directors Songs i partir de Directors Songs, vull dir... No tenen res a veure amb el que tenien abans Mercury Rep, que era molt caòtic, moltes anades d'olla i això. En canvi, Directors Songs ja és com un disco com a... Més, diria,
1: està més produït
0: i és un disco més, diríem, normal, entre cometes, no? Més un disco més estàndard, diríem, no? I jo particularment m'agradava més Mercury Rev de la primera època, particularment. És veritat que no entren fàcil, aquest disco Bowser i els interiors i això no són discos que entrassen fàcil, però era una autèntica locura, no sabies que esperar de...
1: Bueno, perquè és el que nosaltres denominem com a música noise, que és molt pura en aquest sentit, o sigui, és un caos totalment i, bueno, pues és molt d'instrument que se solapen, pues molta, com se diu, molta distorsió, per exemple... empleen com un muro de so també, que això fa, pues, bueno, aquesta atmosfera que te crea. Men, no són discos fàcils, evidentment.
0: Ah.
1: Bueno, mira, jo tenc aquí apuntat una curiositat d'aquest disc, que durant la gira varen tocar en un Lollapalooza, devia ser d'un principis, i els van expulsar per excedir un límit de volum permesos.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Van dir,
0: sí, sí.
1: Tios,
0: sí, sí.
1: I, vull dir que ells tenien clar el que feien, que igual no estaven dint el que se feien en aquell temps,
0: no.
1: Perquè també era un rara avis,
0: sí,
1: en aquell moment.
0: També
1: Mercury Rev no ha estat mai una banda que diguis...
0: No, o sigui...
1: Un cap de cartell, clar.
0: No.
1: Per això dic que Oasis digués que eren una de les... Bueno, jo crec que també per impossibilitat ells, vull dir, Oasis tenen un altre rotllo musical, quan degueren veure tocar Mercury Rep, pues, digueren dir, coño,
0: sí.
1: Que,
2: Devien ser amigos de drogas.
1: O devien ser amigos de drogas, també, no? Però que se'n nascen amb ells de gira... No se'n va qualsevol.
0: No, no, no.
1: Encara que no, encara que nosaltres diguem, bueno, que per nosaltres no sigui Oasis una de les bandes nostres de Capçalera, no? Però sí que són una de les bandes més importants, mos agradi o no, de la música...
2: Durant
1: 90. Exacte.
0: Pues, bé, ara escoltarem un tema d'aquest Deserted Songs que...
1: Passen dos anys, de l'any 98, hi ha un canvi bastant bèstic.
0: Sí, sí. I veureu la diferència que hi ha entre el primer tema que hem posat i...
1: Estilísticament
0: i en
1: tot.
0: De sol, de tot. Escoltarem aquest tema que es diu Endlessly.

0: Endlessly.
1: Bueno, pues
2: Better Songs.
1: Sí, un canvi totalment bueno, algo distinto. O sigui, si Voces era claustrofòbic i tal, això és
2: sona
1: totalment
2: molt amable.
1: Sí, lluminós. És com ha dit en Joan, no? És quasi com un rotllo pastoral, tio, saps? És una cosa molt, no sé, se centra molt en l'emoció i bueno, i de més tota la gent que contraten, que aquí a Bous hi ha un munt d'instruments, com per exemple la serra aquesta que fa que no són instruments molt habituals, no. És algo...
2: No, sí, i també molta orquestació també, aquest disco, molt... No, és un disco bo, la part que és això, jo...
1: Bueno, mira, jo crec que i segurament també el que cerca por ahí en la premsa va ser com, bueno, una obra mestra d'aquestes immediates i encara avui és un dels millors discs de l'any 90.
2: Sí, sí.
1: La New Musical Express aquesta, de sempre, els va tot d'una, va dir...
2: El que passa que...
1: Disco de l'any.
2: Sí. No, és que és molt bon disco. El que jo me'n recordo, quan va sortir aquest disco...
1: Te satura.
2: Que me vaig comprar... No, que clar, venia d'escoltar l'anterior de Mercury Rep i quan vaig escoltar que és, va ser com un poc un bajón, saps?
1: Sí,
2: no?
1: Perquè esperes una altra cosa.
2: Clar, perquè esperava una, jo, per exemple, esperava una altra cosa. I va ser com un bajón i va dir, hòstia, aquest disco. I al principi no va entrar de cap manera. I... Després va ser d'escoltar-lo i això, sí, però clar, jo me'n crec que va ser com una decepció, aquest disco. I durant bastant de temps era com aquest disco, hòstia, no saps, com que no anava d'aquest disco i el vaig com apartant, aquest disco. Sí. Després l'escoltes i dius, no, és que és un gran disco, el que passa que jo no m'esperava això d'esperar una altra cosa.
1: Jo el vaig escoltar molt.
2: Sí,
1: i també, com vos estava contant, que varen venir a Palma a tocar.
2: Mm.
1: L'Ida d'Encanta, lo que ara vol ser, com se diu, festival
2: Mallorca,
1: Mallorca Live.
2: M'han dit que
1: no diguis coses que no puguis dir perquè
2: no, jo ho tinc, he xerrat amb gent, tengo mis fuentes. Trobar que me venia
1: no diguis coses que no puguis dir. Ja sabem que el cartell enguany ha pegat una baixada que te cagues, però no vol dir res. I l'any que ve duen en Camilo VI, el ressusciten.
2: El Fari.
1: Bueno, pues sí, el varen veure a l'Isla d'Encanta, que de cartell era Oasis.
2: Oasis, sí.
1: I ells tocaven després.
2: Sí, sí, sí. Que a més va ser molt brutal aquest això, perquè ja m'han tocat...
1: Bueno, espera, que, i també tocava Soundtrack of Our Lives.
2: Soundtrack of Our Lives, sí.
1: I aquests dos grups, més que evident que els va triar Oasis, sí, perquè Oasis sempre ha xerrat de puta madre.
2: Sí,
1: tant de Mercury Rep com de Soundtrack of Our Lives. De tots dos.
2: Però jo em recordo que, clar, ho feien un lloc enorme. Jo em recordo que vaig anar a pres, perquè també tocaven Cinedines, tocaven... I vaig anar a veure els dos, i vi super poca gent. I va ser... mitja hora abans de començar Oasis o això
1: se va començar a petar.
2: I així quan va acabar Oasis se va tornar a buidar,
1: sí.
2: O sigui, anaven el que anaven i ja tenim, hi havia Mercury Rep, hi havia The Sound of the Four Lives, o sigui, bandes que en directe són molt bones, però la gent, clar, hooligans que quedava per Duet Magaluf anaven a veure Oasis i quan va acabar Oasis se'n van anar tots una altra vegada.
1: I d'un poc el que deia en Joan l'altre dia, aquest disc tras quasi ells desaparèixer, treuen aquest disc i se poden tornar a reconstruir i duren el que duren.
2: Sí.
1: És un canvi radical, és vera, duren el que duren. I també en Dave Friedman, xerrant d'en Dave Friedman, perquè al final aquest disco jo crec que el fa ell, pràcticament li dona un so, li dona l'empremta aquesta, salva el seu estudi, que és Starbucks Studios, el pot salvar perquè tot o nada, o sigui, era i mira, surt bé la jugada i almenys ell continua. Mercury Rep també, crec que segueixen
2: segueixen tocant
1: en d'això, no? El que passa és que jo tampoc...
2: Jo no l'he seguit massa.
1: Vaig
2: llegir una entrevista i sé que encara hi ha en Jonathan Donahue i en Grash Hopper, encara hi són.
1: Són dos persones.
2: I després hi havia una lota i un altre tipus que ja no eren... de la formació original, diguem, almenys d'aquest temps de Mercury Rep. Però en Donahue i en Grash Hopper sí que encara
1: toquen. En directe tenen aquell estilisme, aquella manera de vestir, aquella manera de comportar-se. O sigui, són rockstars, però rockstars
2: sí.
1: del lado oscuro.
2: Sí.
1: En sèrio, són són com a dimonis que surten de...
2: Sí, de... rotllo Bad Seeds.
1: Sí, sí, sí. Rotllo... Tenen aquesta aura sí. de rotllo xungo, dir sí. que ara sacrifiquen una verge. Saps? Sí. No, no, tenen sí, sí, aquest sí. rotllo que dius, madre mía.
2: Sí, que el vol i dius...
1: I surt corrents cap a l'altre costat.
2: Man en perill, tipo Bad Seeds, sí, tipo sí, madrugada.
1: Aquí hi ha mal, sí, aquí hi ha mal. Aquí hi ha mal.
2: Afghan Weeks. Sí, sí.
1: Bueno... Pues, acabem amb el capítol de Mercury Rep i seguim amb una també una banda també molt no sé com l'he d'etiquetar perquè
2: sí, és difícil.
1: Flaming Lips jo crec que són una banda bastant difícil d'etiquetar.
0: Jo la lletra de Flaming Lips és que fan unes grans cançons, molt bon disco la feien en aquella època. Jo que ets un dels pitjors grupos que he vist en directe a la meva vida.
1: Sí, sí. Bueno, perquè,
0: no pots cantar més malament i estona,
1: tio. Lo que tenc, la primera línia que tinc apuntada, Flaming Lips, una banda amb grans idees, enormes,
0: però
1: amb mitjans molt limitats. Sí.
0: Però, no, limitats fatal,
1: però no fatal. Limitats perquè tu no tinguis pasta, sinó limitats perquè ells són limitats.
2: Perquè, sí,
1: jo crec que ells són molt limitats, el que passa que tenen unes idees tan grans que, tio... Algo...
0: Però el disco són fantàstics. En aquesta època jo vaig entrar dos altres discos seguits i són...
1: Aquest disco que brutals. El va produir en Dave Friedman, que se diu...
2: The Soft Bulletin.
0: És un disc,
1: The Soft Bulletin, de l'any 99. Nosaltres també el vam posar en directe a Benicàssim, si no me'n record. Sí. Que tiraven...
2: Sí, aquelles bolles...
0: Divertir també no poder.
1: I allò però... era un festival, però... dins un festival. Perquè sí. allò de... Tio, va, festa, saps? I... Sí. I encara que la música fos, bueno, no la conegués,
0: però estava tot gravat,
1: te cridava.
0: No hi havia ni bateria, la bateria estava gravada, era una cosa, jo vaig flipar, i hòstia, un espectacle molt divertit, però penós, musicalment penós. Ara, molt divertit. Sí. Una performance era jo.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí. És una banda per escoltar probablement en disc, o sigui, te monten un cristal a l'hòstia en directe, però probablement és una banda que t'estimi una de les millors més escoltar-la en disco que no... que no escolta sí, xerrant, que no,
1: sí, sí, que no, que no, que no en directe. En directe sí. per un follon que te pugui
0: sí,
1: lligar.
0: Sí, sí, sí. Que no en Wayne... Gentant,
1: en Wayne Coyne.
0: Aquest tio... canta molt malament, pobret, no te veu. I ja canta malament en un disco, que ja deu estar... No me ve, però hòstia, jo no vivia res mai igual. Jo, entre això i el Planetes, ja és perquè m'agrada la música més que res, però... ha estat de dues coses en directe que m'han impactat i dic, mare meva, tamanya porqueria.
1: I no...
2: Flaming Lips.
0: Flaming Lips i Los Planetes, tio.
2: No, mirat. Va, dir-me que hi ha res.
0: He dit-me que hi ha res? Ah, perdoneu.
2: Va, no, és que t'atereu.
0: No m'he pres la pastilla.
2: No. Jo crec que m'has d'anar amb doble subvenció.
1: I de mira, la Pitchfork li es va posar amb 10. Que
2: bueno. Bueno, la Pitchfork que te va de fer.
1: Però amb 10,
0: Aquest disco és molt bo. No és
1: I les va considerar com un Pet Sounds de la generació X, bueno, que jo això ja passar-se de frenada,
2: sí,
1: no?
2: Aquí
1: però,
2: sí, aquí sí.
1: Però bueno, jo és que no crec que tinguin ni la meitat de talent que no. puguin tenir Beach Boys.
0: No,
1: en aquest sentit.
2: Ni una quarta part, però ni una quarta part.
0: Però ara el Soft Bulletin és un discar, no?
2: Sí, és un molt bon disco.
1: Sí. Però... Bueno, va gravar Warner i Warner va perdre la paciència per la pasta que se'n van endur, cabrons. I per utens que tardàvem, no?
2: Sí.
1: Però bueno, en final avui és un disco també d'un més importants de l'època d'un 90,
2: sí.
1: aquest
2: sí, sí.
1: disc. Bueno, és un disc que no, si no estic equivocat, no s'agrava en guitarres. En Friedman crec que presenteix directament de les guitarres, baix, bateria,
0: teclat.
1: I teclats, i la veu d'en Wayne Coyne i sintetitzadors... molt d'arreglo, molta hòstia i s'acabó, o sigui,
2: sí, sí.
1: No tocaven ni en guitarra ni res, o sigui. Bueno,
2: per escoltar, anem
1: a escoltar
2: aquest disco de Soft Bulletin. Exacte. El tema que sigui Race for the Prize.

0: Bueno, això està Race for the Prize, aquest sí. disco de Soft Bulletin de Flaming
1: de
0: Lips.
1: De Flaming Lips, que, bueno, com deien, no? que sona tot molt irreal, no? Com
0: sí.
1: Tot sí, està sí. exagerat. Mm.
0: És que jo crec que The Flaming Lips en Mercury Rap, jo crec que van fer una bona adopció amb en Dave Freeman per això. També per aquest univers que tenia sí. sonor de tant Mercury Rap com també teníem Flaming Lips, jo crec que devia ser una cosa cercada.
1: Jo no he escoltat un disco igual de Flaming Lips. Bueno, igual el que fan després, el de Yosemite Battle de Pink Robots, que és un disc que té també molt bones cançons, però bueno, també era un disc que està dedicat a una nina, que és una fan seu, que és japonesa, una nina molt joveneta, que té càncer, i li dediquen un disc. Llevat d'aquest disc, uns altres discos tenen cançons que dius, sí. hòstia, però un disc com aquest, tan bèstia, perquè és un disco molt bèstia, de cabo a rabo, i a més és un disc que jo, almenys jo, el me vaig perdre l'any 99 i els vaig descobrir Benicàssim, i després vaig comprar el disco i vaig dir, cago en Déu, tio, quan se m'ha pogut passar això? No?
0: Sí. No, perquè... I és que inclús també els discos anteriors de Flaming Lips tampoc tenien absolutament res a veure amb això. Jo tenc, no sé si l'anterior o l'anterior. Uh-huh. A l'anterior. Bé, jo m'entenc. Si hi va tornar a mantenir, ja és problema vostre. Jo tinc aquest disco i no té absolutament res a veure amb aquest de Soft Bloody, però res, absolutament res a veure.
1: No, és un disco que és vera que va ser disco de l'any, va ser un dels millors discos i encara està considerat com un dels millors discos d'aquella època, sí. però...
0: No, i a més van tenir molt de... O sigui, li van donar molta bomba en aquest disco i van tenir bastant molta repercussió aquest disco. Inclús Flaming Lips també, que en directe, que sempre te mostrava sí. en vídeos...
1: Eren molt, sí. molt sí. de la juerga sí. i feia molt de cachondeo...
0: Sí, sí. Li van donar molt de bomba, també.
1: I, bueno, i en directe sí que és veritat que en directe eren bastant... Eren menys de la meitat de bons que un disco.
0: Espera, que en Joan no serà.
1: Si seran d'aquest disco.
2: Ni un 10%, per això.
1: Ni un 10%. No té res més que dir. No té res més que dir.
2: No, no, sí, té molt de dir. Te passa que m'ho tallis, però no té el rotllo.
0: Ah, xerra.
1: Bueno, passam en un següent sí, disc.
0: De l'any 99.
1: Sí, en la següent banda, que és Earth Power. I ho dic, se diu Dreaming
0: banda
1: Sound.
0: Banda d'Athens, Georgia.
1: Athens, Georgia, sí, wow. senyor.
2: El de fan, recordi.
1: Athens, Georgia, igual que...
0: REM.
1: R-E-M.
0: Perdó, R-E-M.
1: Aquesta és una banda de col·lectiu Elephant Six, que ja varen fer un programa.
0: Sí.
2: Super col·lectiu.
0: Super col·lectiu.
1: Liderada per Nandri Urriger. Nandri Urriger aquest no és matemàtic.
0: No és?
1: Sí, crec que sí. Crec matemàtic. Que és un puto matemàtic d'aquest loco.
2: És un cerebrito.
1: Fa Charles Ted i tal. Sí, sí. No, en sèrio, que poca broma amb aquest, no. És un puto crac, saps? Yeah. Però bueno, també fa música.
0: Fa música.
1: Sí.
0: Si sé matemàtic, puc tocar.
1: Sí, bueno, sí, claro, nos ha jodido, claro que sí. Bueno, pues aquí en Freeman decideix no imposar-se i diu que el que fa és intentar reorganitzar i afegir com un eco psicodèlic de profunditat per donar coherència, no? a l'estèreo.
2: És una virtut d'en Freeman, que s'adapta a un grup i no fa adaptar el grup a ell, sinó que s'adapta a l'estil del grup.
1: Sí, aquí la producció no distreu realment d'un músic, que possiblement a Flaming Lips, si no sobreprodueixes el disco... Pues sí.
0: No
1: l'hagués comprat ningú.
0: No se n'ha menjat ni un parlat.
1: I aquí diu, ojo, que esto saben tocar i anem sí. a fer algo.
2: Sí. Jo crec però que no sigui... El de Family Leeds no ho saben i ho bé explicava un músic de veres.
0: Sí.
2: Gravar un disco.
0: Com us ets pistol, no?
2: I no van gravar i no ho saben.
0: Rollos es pistols.
1: Trae-me aquí a alguien que toque, que yo esto no lo sé hacer.
0: No, a mí dame un micro y te la leo en directo, pero...
1: Sí, bueno, un poc és això que diuen ja, no? A vegades ser producte d'un disc que és sobre desaparèixer una mica, però estar allà, no? I conduir de certa manera i no proposar coses per proposar que al final no duran enlloc.
0: Sí, perquè moltes vegades aquests productors que estan tan invasius, diguem, s'han carregat discos, perquè ha passat...
2: I productors bons.
0: I productors bons.
2: Jo, per exemple, no recordo, un productor de Radiohead de tota la vida, que va gravar el darrer de Pavement,
0: va ser un fiasco.
2: Una mala mescla.
0: Sí, perquè també no sonava ni a ells. Vull dir...
2: No va...
0: I per havia caigut de Wall of Sound.
2: Fenomeno dels anys 60.
1: Sí, calla, ara no sé.
2: L'Alzheimer, tio, molt mal. Sí. Quan ja no has conegut, saps?
1: Ara, sí, tio.
0: Phil Spector. Aquest sí que era superinvasiu, era un tio superinvasiu.
2: Ja sé per on vas. Tu dius que el Ramon és.
0: Sí, i altres també, però era un tio superinvasiu, s'ha carregat molt de discos per ser tan invasiu.
1: I per imposar algo que no havia d'imposar.
2: Sí, aquí no toca.
1: Sí. Aquí en Dave sí que identifica per ell algo que és, coño, estos tios estan gravant lo-fi, estan gravant amb un 4 pistes, estan gravant amb anar a dur-los a un estudi i donar-los més profunditat, donar-los... Fenet, tot això, no?
2: Però sin exagerar, por favor.
1: Bueno, sin exagerar, clar. Perquè, mem, tampoc jo crec que la música d'Earth Power és com...
2: No, ho va fer molt bé. Ho va fer molt bé.
1: Aquí sí que... Bueno, jo crec que tots els discos li poden donar un aprovat.
2: Hòstia, sí. I alt.
1: Sí. Crec que sí. Si és que nosaltres podem dir algo.
2: Sí. No, l'opinió el pot tenir tothom.
1: Exacte.
2: Malament no en tinguin ni puta idea, l'opinió el poden donar.
0: El que passa que no tots són respectables. Això va dir Maria Enrique l'altre dia.
2: Jo també ho penso.
0: Perquè si és una opinió de merda, no s'ha de respectar.
1: Hombre, és que ara s'ha posat de moda... Jo, això de que s'han de respectar les opinions.
0: No, si són les opinions de merda...
1: I el que passa és que les opinions no s'han de respectar.
2: No.
0: Hi ha una opinió.
1: S'ha de respectar que la gent pugui opinar, però el contingut de l'opinió...
0: No té per què respectar.
1: Si és un contingut de merda, o un contingut que va en contra de coses que no toca, el pots enviar a rodar i que no xerri.
0: Com va dir, a la mierda.
1: Exactament. Això és un problema.
0: El que passa que també avui en dia...
1: Que la gent confon una cosa amb l'altra.
0: Aquesta gent ofendidita, que hi ha molta gent ofendidita,
2: avui en dia no poden dir.
0: I generació de cristal, que...
1: Ai.
0: No, que
2: el Cardi no l'estava metent.
1: Jo
0: m'ha parit molt bé que tothom opini, però és el que diuen Pedro, jo no opini, jo una opinió de merda no la respectaré. Si me ve...
1: No porto por el temple.
0: No, sí.
2: Hòstia puta. Això fa por.
0: Jo si me ve en Donald Trump, pues bueno, que xerri, però no respectaré la seva opinió de merda, ni a l'Abascal, ni a
1: l'Abascal. El que me queda clar dels Estats Units, i després d'això posar-me la cançó, és que els americans tenen molt mala punteria.
0: Sí.
1: Vale, posa la cançó,
0: Joan.
2: Bueno, si jugui a la NBA, no.
0: Michael Jordan, no.

0: Oh, what a beautiful dream.
1: Sí. A més, una cançó molt xula.
0: Sí, sí, sí. Però ja, ja li dona aquest to també en Friedman.
1: Sí, de... el pianito, pianito i tot això. I, sí. Bueno, té debilitat, el xaval.
0: I Glockenspiel.
1: No, te dic una... que la seva imatge no casa molt en lo seu després, no, en la seva producció.
0: És un poc com Stephen King, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, no, no, no, sí.
0: No, dic... dic
1: sí, sí, físicament.
0: Físicament, físicament. Sí, sí, sí. És com un nerd.
1: Sí,
0: com,
1: sí.
0: Té pinta de nerd.
1: Sí. No, és... però el veus allà, eh? Sí. Saps, com empardalat.
0: Sí, no, tranquil, que jo te produc el
1: disc. Sí, sí, de que tu, que va, tu no toques nada, sí, que me la va cagar.
0: Sí. Ja ens sabem un aquí que toca i... Vol dir-ho, Joan?
2: No, no, no.
1: Bueno, i ara érem amb una banda...
0: Superbanda.
1: Superbanda escocesa.
0: Sí.
1: Eren ciclistes, per cert, aquesta gent?
0: Eren aficionats al ciclisme.
1: Eren aficionats, no eren sí. ciclistes. Ah, jo pensava no, que eren ciclistes.
0: No, que eren aficionats al ciclisme. Ah, sí? Sí.
3: No són altres.
1: Bueno,
3: no.
1: Un home de la banda sí. diu de Delgados, Delgado. Per en Perico Delgado.
0: Per en Perico Delgado, sí. Ells, no, no eren ciclistes. Que eren aficionats al ciclisme i eren molt fans d'en Perico Delgado.
1: Ah, vale. Doncs jo pensava que havien estat ciclistes, o que practicaven ciclisme, també.
3: Ah. O si són dutxos se passegen per aquí ara.
1: Bueno, no m'estranyaria.
0: Un dia xerrant de ciclistes.
3: Ui, això, delicat, eh?
1: Bueno.
0: I també xerrem un dia de batucades, que també és un tema que dona...
3: Jo, però, en vez de Delgado, servien de pot de pericos.
0: De pericos.
1: De pericos.
0: Home, si hem fet així rock and roll guarrota,
1: eh? Però és que de pericos, i sí. aficionats d'un ciclista d'estiu, sí. no sé, sí, jo, sí, en ciclisme, no sé, jo.
0: Bueno, sí.
1: I igual no queda... Bueno, ara sí, sí igual ara sí. Sí. Bueno, ara és igual, ja xerrem amb sí, un altre dia, sí, vinga. Sí.
0: Bueno, de Delgado en el banda sí. escocesa, nosaltres hem triat un... Bé, hem triat no, un disco que ha produït
1: sí,
0: en Dave Friedman, és el The Great Eastern, que és el seu tercer disco.
1: De l'any 2000.
0: I era una... ja particularment era una banda que li tenia molt de carinyo i molt de pressa, de Delgados. I per ja que... no sé, no, sempre se van quedar un poc allà, no varen acabar de pegar.
1: No, no? Se varen quedar sempre una...
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, també estaven en producte... Bueno, no sé, jo és que me'n recordo que estaven a Chemical Underground.
0: Chemical Underground, sí.
1: I, bueno, tampoc no va ser una productora que els edugués a...
3: No, no eren ells?
1: Puestos.
0: No, no.
1: No, no Chemical no. Underground...
3: Arab Strap.
0: No, era un segell escocès, sí. Hi havia Mogwai, hi havia Arab Strap, hi havia Delgado...
3: No ho deia de qualsevol grup, aquesta gent?
0: No,
1: sí,
0: no.
1: Igual sí, eh? Pot igual ser. Sí, però no sé quina banda. Ara ho cercam, ara ho cercam.
0: I bé, i aquest que programa d'aquest de Great Eastern és el tercer disco de Delgados, i aquí sí que també hi ha molta diferència de so entre els dos primers que van treure i aquest de Great Eastern. Era com, no sé, era com pegar un bot per ells, no?
3: Era... Sí, hi ha molta diferència. És un no? estil... amb estil i en so,
0: sí, sí, amb estil i en so.
1: En Joan té una memòria de la banda.
0: Sí.
1: Sí, sí, era seva, la productora.
0: De qui?
1: De Delgados.
0: Ah, Delgados, sí.
1: Sí, sí, van
0: sofrir sí, sí. Sí. I aquest disc suposa com un bot, com voler pegar un bot a ells, com a banda, de Delgados.
1: Magú.

0: Us en recorden?
1: Oh, boníssims.
2: Boníssims,
3: un single i mig era molt guai. Sí. Sense versió de pensar-la.
0: Sí, sí, era boníssim.
3: Sí,
0: eh?
3: Sí, sí. Pues lo que deia, que també m'interrompiu.
0: Sí, és veritat.
3: Aquest de Great Eastern és, no sé, com un intent de Delgados per pegar un boc com a banda, no? Vol que ens sona millor, el que d'en Joan estilísticament, de vegades en Joan diu coses que són vera. La majoria no, però... tant estilístic com a nivell de so era com pegar un bot per ells, no? Després de dos primers discos bastant notables de Delgados, però que no van tenir
0: no van tenir molta repercussió.
3: Sí, no van tenir la repercussió que se mereixien, perquè era una molt bona banda.
0: Però és que en aquest disc aquí ja se comencen
3: sí.
0: A postular com una banda important.
3: Sí.
0: Les coses van a Benicàssim, quan Benicàssim estava allà dalt,
3: sí, sí, sí.
0: I ja anaven amb una banda important i bueno, ja eren una altra història.
1: Ho dic que és més accessible, vosaltres,
0: sí,
1: a partir d'allí.
0: Sí, sí. Sí.
1: Però també, a lo millor
0: però
1: fallo...
0: Però vosaltres eren molt divertits.
1: Fallo o no fallo, però, claro, temes com aquests que hem posat són 6 minuts i mig.
0: Sí.
1: És difícil, en cançons així, arribar molt en fora. Yeah. I sonis per la ràdio i això.
0: Bueno, els van nominar en un Mercury, eh?
3: Sí.
0: Aquest any en un Mercury Prize.
3: És que amb aquest disc van pegar un bot. Inclús també un següent, un Hate, també, que era un molt bon disco, també.
0: Hate, també.
3: Era molt bon disco, però per ell va suposar un bo, no sé, sempre va ser una banda que va quedar un poc, per exemple, el seu coetanis, el rotllo Mogwa, i ara Pastrap, van quedar sí, un poc...
0: Ells se desmarcaven d'aquest rotllo, jo crec sí. Que ells fan un bo, les bous d'ells dos d'anar...
3: No, però jo dic a nivell de repercussió. A nivell...
0: Ah, bueno, claro. Sí.
3: Sempre van quedar un poc davall de Mogwa i d'ara Pastrap, de...
0: Però ara Pastrap tampoc no és una banda que... Nosaltres la coneixem, però no és sí. Una banda que hagi tingut molta repercussió. No. Molt guai, l'any 99, sí. Quan els veiem, ja deien, ojo,
3: sí,
0: perquè
3: sí.
0: Això, sí. Això, no, això no és normal.
3: No, no.
0: Claro, perquè ja dius, és una banda que t'està fent una proposta musical que dius, aquest tios o se maten
3: sí.
0: O pegaran una hòstia sí. De veres.
3: I van pegar l'hòstia.
0: Claro, en canvi, el que jo he dit de Delgados és que és una banda molt divertida, que fan un pop molt xulo, tenen dues veus coronudes, que són Nem Apolo i Alan Woodward, però... No surten d'aquí.
3: No, per això.
0: No surten d'una proposta bastant, sí. No sé, normaleta dins aquest món, no?
3: Sí, sí, per això.
0: En canvi, jo m'ho vaig dir que les veia que aquest tio...
3: Sí, molt de potencial.
0: Exacte.
3: De potencial.
0: O feien alguna cosa molt gran o se quedaven en no res.
3: Sí,
0: però no,
3: sí.
0: Aquest tio feien una aposta molt gran. En canvi, ells, bueno, era diferent. Era sí. Un altre tema, era no. Més...
1: Però bueno, feien grans cançons.
0: És veritat que aquest dels discos, sobretot aquest Great Eastern You Hate, que és l'anterior,
1: sí,
0: no?
1: Dos discos.
0: Són dos putos discos de l'hòstia, que pots escoltar sí. De cabo a rabo
3: sí.
0: I amb unes lletres molt guapes i, de més, la veu d'ell dos, el joc de veus que tenen,
3: és molt bo.
0: Que sona coronat,
3: sí, sí.
0: Ho fan molt bé.
1: I aquesta cançó que posen avui, aquesta de Nou Danger i altres que hi ha, i aquest disco són temarros, són molt bones. Però bueno.
3: Molt bé, escoltarem aquest Nou Danger.
1: Nou Danger.
3: De Delgados.

0: Això també me n'he d'acabar un tema.
1: Sí, bueno, això és molt Friedman.
0: Sí.
1: Això és molt Friedman, el pianito també, sí, tot això, totes sí, aquestes aportacions.
0: També aquesta orquestació.
1: Sobretot l'orquestació. Jo crec que aquí en Friedman també està fent feina amb una matèria prima bona i tampoc no...
0: Sí, perquè el que xerrava abans...
1: No em deu fallar la cançó, saps?
0: Els dos discos anteriors de Delgados era una instrumentació molt bàsica, vull dir, era molt bàsica, era... Guitarra, baix, bateria, bou i...
1: Sí, cançó molt divertida.
0: I poc més, vull dir. I aquí no, aquí ja fiquen molta més instrumentació, fiquen aquesta orquestació que xerrava mare.
1: Sí, sí, li dona un boost.
0: Sí.
1: I bueno, i ara anem amb una altra banda que aquí ja han pinxat, i jo no sé si aquesta cançó ja l'havien posada, perquè jo crec que mos agrada molt.
0: Sí, Sparkle Horse.
1: Sparkle Horse. Que Sparkle Horse ha posat... Banda... Sparkle Horse és en realitat Mark Linkous.
0: Molt bé.
1: Està bé. I és un disc de l'any 2001 que se diu It's a Wonderful Life.
0: Hi ha un...
1: Que no deixa de sonar paradògic que digui It's a Wonderful Life quan és un tio que tota la seva vida va estar marcada per a depressió, fragilitat emocional i moltes més coses. I que de fet, pobret, se va acabar llevant la vida, se va suïcidar.
0: Sí, i en aquest disc hi ha una... Bé, la gent que toca és allò All Star, eh?
1: Sí, Tom Waits,
0: hi ha PJ Harvey, hi ha en John Parrish, en Dave Friedman, que també toca aquí, toca baix, toca piano, toca mellotron, toca glockenspiel, que això no m'agrada molt, això de glockenspiel. Glockenspiel.
2: Bonito palabra.
0: Vibrafon, també.
1: Melotron.
0: Chamberlain.
1: Això posa aquí.
0: Chamberlain.
1: Teclados antiguos. Melotron, Chamberlain.
0: Com en Will.
1: Chamberlain. Surt, sona un senyor amb un sombrero d'aquesta de copa o algo. O algunes tardes. Soy Chamberlain.
0: Soy,
1: amb un bigot, una barba d'aquestes.
0: Soy el duque de Chamberlain.
1: Exacte. Sí.
0: Soy el duque de Chamberlain. Y vengo a tocar...
1: ¿Qué tal? Vengo a tocar el piano.
0: El piano.
1: Tengo unos teclados.
0: Os vengo a amenizar la tarde con mi piano.
1: Exacto. Bueno, pues... Está muy bien.
0: Somos un programa.
1: Está mejor que Mark Linkous.
0: Sí.
1: Porque pobrete ya no está.
0: No, ya no es.
1: Ya no es. ¿Qué fa?
0: Somos un programa de entretenimiento, Joan. Tú no lo entiendes, eso.
1: Sí.
0: No lo entiendes, Joan. Sí, som un programa que parla música i també entretenim i ballem quatre pardalades.
1: Entertainment. Bueno,
0: Show Must Go On.
1: És vera que és un disc que sona com a una ràdio d'aquestes antigues allà mig sintonitzades.
0: Sí.
1: Una miqueta així. Però jo crec que té les dues coses. És un disco trist de cojones.
0: Sí.
1: De discos tristos que he pogut escoltar. Però de l'altre vessant, tio, és vera que és d'un dels discos més guapos que també he escoltat.
0: Sí.
1: Té aquesta dualitat rara que diu, no sé per on de cogerlo, però que t'encanta.
0: Sí, d'aquest tipus de discos que són trits, però també són reconfortants.
1: Sí.
0: No? O sigui, l'escoltes i dius, hòstia.
1: És un disco xungo a la vegada i guapo a la vegada.
0: I també com a reconfortant, saps? Sí. També és un disco...
1: Bueno, en lo títol, pobre homo, It's a Wonderful Life, que jo crec que...
0: Jo crec que ara de cachondeo o...
1: No sé. Si cercam un pot segurament trobarem, però tampoc no importa gratar molt.
0: No. Bé, i escolta'm aquest tema que es diu Piano Fire, que aquest tema sí que...
1: Jo crec que l'hem posat.
0: Sí, jo crec que
2: sí que l'hem posat.
0: Sí, que és... participen la gran PJ Harvey en aquest tema i també el que havia vist que aquest tema Piano Fire va acabar davant de sonora d'un videojoc també.
1: Sí.
0: Va ser banda sonora d'un videojoc,
1: ho vaig trobar. Sí, ho posava.
0: I bé, escoltarem aquest tema de Sparkle Horse en PJ Harvey.

0: Piano Fire, The Piano Spark of Fire. Force, and PJ Harvey. D'aquest disco is a Wonderful Life, produït per Andy Freeman, el nostre personatge d'avui. I el duque de Chamberlain.
1: I el duque de Chamberlain. No, ara, Will Chamberlain era un jugador de bàsquet.
0: Sí.
1: Sempre havia sonat aquest nom, Toporno, no sé per què.
0: Tu, perquè a mi hi ha moltes pel·lícules
1: d'aquestes. Sí,
0: igual. I t'ha quedat un subconscient
1: igual.
0: Gravat a favor.
1: Igual, igual.
0: Cotxi,
1: igual.
0: No?
1: Igual, igual.
0: No, ara xerraven d'aquest disc, d'aquesta... de dues veus que... en el PJ Harvey que queden molt guapes, aquestes dues veus. Mm-hmm. Tant d'ell com de en el PJ Harvey. I aquesta saturació també que de la guitarra i del sol en general... està molt bé, està molt bé.
1: Aquí també va participar en John Parrish en la producció d'aquest disc.
0: Que també jugava a bàsquet, aquest.
1: Sí, sí.
0: En un Celtics.
1: Doble Zero Parrish.
0: Doble Zero Parrish.
1: Doble Zero Parrish. Però...
0: era un cosí, en John Parrish era un cosí de en Robert Parrish.
1: Això és cultura general, xaval.
0: Claro.
1: O sigui, aquí s'ha de venir pixat i cagat i cateo.
0: En Joan va al xerrar.
1: No, aquí disparam. No vol dir res.
0: Bé, però m'ho té a tal.
1: Deixa-ho fer.
0: També té, però que Déu.
1: Bueno... passam a una altra banda americana aquesta vegada, perquè en Linkus, si no estic equivocat, era britànic.
0: Sí, crec.
1: Bueno, és igual. Cotton Mather, que són una banda que jo vaig descobrir per un disco que tu me vares donar.
0: Yeah.
1: Sí, bueno, donar. Vas dir, escolta això, que era un disco que hi havia moltes bandes. Moltes bandes americanes.
0: No, americà era Matt Linkus.
1: En Matt Linkus era americà, veus, però idò, m'he equivocat. I hi havia moltes bandes, i era com un recopilatori de banda de durant els 90 que sortien, i hi havia una cançó que m'ha encantat, i després vaig començar a escoltar aquesta banda, Cotton Mather, i sobretot dos o tres discos que tenen així d'aquella època m'encantaven, perquè bueno, tenen un rotllo molt Beatle. Si escoltes tots els discos, en Robert Harrison aquest, que és el que canta, bueno, al final és un projecte seu.
2: És policia, aquest, ja tenen de policia.
1: Aquest és policia, sí. Hola, buenas tardes, soy Robert Harrison.
0: Homicidios.
1: Y homicidios.
2: No hi havia en Callahan, sí. M'han enviat allò.
1: Sí. Y homicidios. Bueno, i és vera que aquest disc se nota una miqueta també el toque d'en Friedman, perquè exagera una miqueta també aquesta escapa vocal, li dona més textura, hi ha també aquella distorsió, sona com a més barroco, té aquell rotllo Friedman més així. I és un disc que ara tornant a Oasis, que no, mira que
0: Oasis, obsessionat,
1: no. Però en Noel, en Noel Gallagher se va fixar en Cotton Mather, també se'ls va endur de gira amb ells, qualque vegada.
2: Pobres, sí.
1: No, al final són una banda de power pop, tampoc sí. No... El que passa que, bueno, jo crec que ells estaven una mica obsessionats amb els Beatles, se nota molt en la seva música. Bueno, ara escoltarem aquesta cançó. Quina cançó posarem, per cert? Que jo no la veig des d'aquí.
2: Last of the Mohicans.
1: The Last of the Mohicans. Bueno, anem a escoltar The Last of the Mohicans de Cotton Mather, d'aquest disc que se diu The Big Picture.

0: Ce ne ducați?
1: Așa că în care au nimă. Coto Last of the Mohicans. Clar, Last of the Mohicans.
2: The Last of the Mohicans.
1: Bé, bé, anem amb una altra banda que també va produir en Dave Friedman, molt coneguda, que és Luna, sobretot aquí a Mallorca, que han vengut com 300 vegades.
0: Hòstia.
1: Que va produir un disco de l'any 2002 de Luna, que es diu Romàntica. Ja és cercant que aquest disco va ser produït per, òbviament, en Dave Friedman i també per en Gene Holder, que també va ser productor del primer disco de Yo la Tengo, o sigui que va haver duo.
2: Sí.
1: Crec que en Jim Holder aquest, si no vaig equivocar, va... Sí, el primer disc, el President, un New Way Hot Dogs, crec que també...
0: Sí.
1: I no sé si també el Facebook, també...
0: És possible, i potser fins en un...
1: Messing With Me.
3: No, crec que només Messing With Me ja va ser quan va començar en Xeixa Samori, en...
1: En Mutenot.
3: En Mutenot, sí, en Roger Mutenot.
1: O sigui, que hi ha un duo... la producció d'aquesta romàntica de Luna, sí. Important, perquè Dave Friedman, bé, ja estem xerrant d'ell, i que Gene Holder, que va produir el primer discurs de Yo la Tengo, entre d'altres.
2: Sí, el que passa que, bueno, que fa una banda com Luna que estan tan cohesionats, que, bueno, aquí l'única que, i dic, l'única que xirriava una mica era Nebrita. Nebrita Phillips, bueno, són en Sean Eden, Dean Warham, Sean Eden, Lee Wall, i en aquest disc hi ha la baixista que és Nebrita Phillips, que és la que igual és la que menys rodatge té en la banda, perquè abans hi havia en Justin Harwood, sí. que se'n va
1: que, de la banda. Que servia tant de baixista com de guardaespalda, de porter de...
0: o de trompetista.
2: No, pues, alerta, perquè hi va un de Mallorca que no se van d'una hòstia perquè té una bola, per xerrar malament anglès i dir-li com li deia, aquest se pensava que l'insultava i un poc més mollo baix
1: i li va dir, excuse me?
2: Va aturar el concert.
1: Però no encara de...
2: No, encara de pots a mi.
1: No te he oído, no.
2: I després li deia, no, si te estoy diciendo que me gusta, pues no lo he entendido.
1: Específicament crec que li va dir you play like a motherfucker,
2: you play like a motherfucker, i aquell només entendia, no sé què motherfucker,
1: i clar, li va dir, perdó,
2: what?
1: Excuse me?
2: Mother what? Bueno, pues que dic que Nebrita era l'única que no tenia tant de ratll, perquè bueno, que és una banda, bueno, en Lee Wall a lo millor, perquè
1: en Lee Wall ja fa esto, també, que
2: sí, perquè en Lee Wall va substituir en
1: una bateria de Phillies en
2: Stanley Demesky. Però bueno, que en Demesky va tocar a lo millor un any més. Quan vàrem veure Luna ja tocava
1: Lee Wall. Sí, ja tocava en
0: Lee Wall. Està en un Luna Park.
2: Sí, només està en un Luna Park, tens raó, només està en un Luna Park. Bueno, vull dir que és una banda molt cohesionada, que tio, que li vol treure en aquesta gent tan fort, no? O sigui, jo crec que...
1: Dime que té un so molt propi.
2: I de fet aquest disco recupera també molt aquest so de Luna, que jo de, puf, som d'aquesta dona, no sé què faran. Perquè després en Justin Harwood, que era una bèstia inhumana, però bueno, se defensa.
0: En Dean Warham se va estimar més una modelo.
2: Bueno, jo crec que en Dean Warham s'ha estimat més una modelo sempre.
0: Per això era Nebrita, perquè era la seva pare, no era per res.
2: Bueno, no, perdona, no, era la seva
0: pare. No, ho va ser després.
2: Ah, vale, eso sí.
1: L'altre que m'ho donen a tancar, eh?
2: No, tancar no, escolta, estan dient coses que sabem.
1: No, ja.
2: Inclús que hem viscut.
1: Sí,
0: però en veritat Felin és una bona baixista, però no hi ha color.
2: Per això ho dic, que no arriba, ho fa bé, ja està.
0: Sí, però aquell home era un altre rotllo.
2: Era Canelita.
0: De fet, jo per això, Luna, des de... Hem de fer un programa de baixistes, d'aquí no ho va repetir, en Pedro sempre se'n riu d'això, però Luna va ser enviar baixista i per això que Luna va pegar un bajón, però important, i només va fer un canvi de baixista. I t'he dit jo, el canvi per això és brutal. Jo ho dejo ahí.
2: Bueno, si faim un programa de baixistes haurem de dur un baixista que no siguis tu.
1: Sí.
0: No, home, jo no som baixista.
2: Bueno, tu has començat tocant-ho baix.
0: Bueno, has fet moltes coses, però malament totes.
2: Evidentment que has fet moltes coses, conyo. Però has fet més que molts, que has tocat en grupos, tio. I, a més, internacionalment.
1: Internacionalment.
0: O sigui, he ido de girar por Córdoba i m'he forrado.
2: Ja estamos. Bueno, és igual.
1: Paca Carmona.
2: Seguimos.
1: Sí, corramos un tupido velo.
2: Exacte.
1: I seguim xerrant de Luna, d'aquesta romàntica... que també va anudar el guitarrista de Mercury Rev, Grasshopper, que també va col·laborar amb Luna. Ja m'he recordat, era aquella EP de Luna que feia aquella versió de Dream Syndicate.
2: Sí, tio.
1: What You Always Say.
0: Sí, de la Velvet.
1: Sí, de la Velvet. Sí. Crec que és en aquesta EP que col·labora en Grasshopper.
0: Sí, és possible.
1: No sé si hi ha altres... Crec que també altres discos pot col·laborar, però sé que en aquest EP de Luna... Aquí segur que...
2: Luna sempre fem molt bones versions.
0: Sí, sí, crat, sí,
2: sempre
0: sí,
2: les claven. Però les claven de que les fan molt bé. O sigui, se les enduren al seu terreno... Sí.
1: Van fer What You Always Say de Dream Syndicate.
0: Una de Big Happening també feien.
2: Riding
1: to the Sun. Sí. Estava molt bé aquesta EP. En aquesta EP hi havia també aquest Grand Shopper, el guitarrista de...
2: I de més, el més important, li demanava si les tocaven en directe. Sí. Cojones.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: Sí, senyor.
1: No cal nosaltres.
2: No cal nosaltres.
1: Kiss i mai molt toquen Kiss.
0: No, diumenge de 7.
1: Diumenge de 7, a lo millor tenim... Jo crec que deixaré anar de concerts, allà, directament.
0: Deixareu de rellevar.
1: Sí, sí, jo si me toquen Kiss ja no veig cap altre concert.
0: No havíem d'anar a veure la disput.
1: És igual, per nosaltres agraden un dia un tema de Kiss.
0: És igual. Jo vull anar a veure la disput, conyo.
1: Bé, no vegi, vegi, No me n'exigides tampoc.
0: Jo no sé anar enlloc, jo tot sol.
1: No, ara resulta que... No, t'he dit jo que aquesta subvenció serà guapa, en guany. Me fa d'un jubilar i tot. Jo què dic. Bueno, pues escoltarem un tema d'aquest disc, d'aquest romàntica de Luna, que es diu Love Dust.

0: Love Dust, de Luna, d'aquest disco romàntic produït per en Dave Friedman.
1: Una cançó molt xula, però al final de la cançó la millor.
2: Sí, sí, sí. En Johnny
1: Depp pitja sí. la pedalera i treu la llengua.
2: Sí. En Johnny Depp va dir, a veure, Dean, déjame aquí...
1: Qué paciencia tengo contigo, Dean.
2: No, sí. Dice que te envié, bueno...
3: Cállate un poco.
1: Bueno, ara anàvem amb una banda de pesos pesados, pesos pesadas.
2: Sí, pesadas,
1: pesas pesadas.
2: Sí. Estem xerrant de Litter Kini, banda que encara està
1: en actiu.
2: Sí. No sé si van separar... No ho sé, però bé, segueixen en actiu, és Litter Kini. I el senyor Dave Friedman pues, el dia produir aquest disc, un disco seu que se diu The Woods, que va sortir a Sub Pop, no sé si va sonar aquest segell. Crec que van fer un programa també.
1: Sí, sí,
2: van fer un programa,
1: és vera.
2: Sí, sí, sí.
1: Van fer un programa de Sub Pop.
2: I bé,
1: activa es posa.
2: Ah, sí,
1: musicalment,
2: sí.
1: Eh?
2: Música, sí. Sí, van treure un disc, no sé si era l'any passat o fa dos anys, una cosa així. Van treure, que era un disc que també estava molt bé. Era, va ser un disc que estava molt bé. Bueno, i en Dave Friedman pues, va produir aquest The Woods i escoltarem un tema que es diu Entertain.

0: Slater Kinney.
1: Bueno, pues jo crec que aquest disco és un dels discos possiblement més importants, no? De, sí. No sé, de, si per Slater Kinney o per...
0: per en Friedman.
1: Per en Friedman, sí. I per Rock and Roll, sí. Saps? Perquè, bueno, ells ja són una banda...
0: En Friedman el dia de dir, vol que vas per l'orquestació? Sí. I Slater Kinney van dir, vol que te'l poden de capella, l'orquestació.
1: Va ser justament a l'enrevés, no? Que va, va, ells li van dir que volien sonar reals.
0: No, sí, sí, sí.
2: S'ha presentat amb una flauta travessera i li van fillar...
0: Sí.
1: I ell, ell sí que les va, se veu que les va dur fins a un desgast físic en el final, perquè diuen que és una, va ser una producció físicament molt, molt fotuda i que les va dur fins a un límit. I que se va gravar quasi tot en directe a l'estudi per capturar precisament allò que elles volien, que era...
0: Sí, que de Tequini és una banda que no sé, en disco els altres van directe per treure...
2: És una peça sonadora.
0: Sí, per treure aquest so que tenen... No per separat, sinó que gravar en directe, Slater Kinney, per aquest potencial que tenen i aquest tipus de música que fan.
1: Sí, bueno, després d'aquest disco l'any 2006, que Guanyets i Tantes se separen, i tornen, bueno, se'n van a... Són tres, na Carrie Brownstein, na Corinne Tucker i na Janet Weiss, i na Janet deixa el grup. Ara fa el xiste.
0: Sí,
2: no, aguantant.
1: No ho farà. Bueno, que a més
0: d'estar... De allà baix.
1: No, és millor que no s'aguanti, saps? És millor que...
2: Si no s'explota.
1: Claro. Te vols endur a seva i jo què sé, tio.
0: Sí. Després vam per la finestra de camí, vam... No és flor, jo que són jo, que explota. Ni cago, no m'he d'acordar res.
1: Bueno, pues que són activistes
0: sí.
1: En tots els aspectes de la seva vida, no només en la música.
0: Sí, el moviment d'aquest Riot Girl, també molt punky, molt...
1: Sí, sí. Molt feminista.
0: Molt feminista, també, sí, sí. Com l'allò que és... Banda d'aquella època, Big Bikini Kill, sí. I El Seven, i Babies in Toyland, i bandes d'aquest tipus.
1: I ara passam...
0: A la Madre del Cordero. Sí. Mare.
1: Un altre disc de l'any 2005, un canvi de registre total.
0: Sí.
1: En el que, que hem escoltat abans, i per un grup en si, perquè jo aquest disco...
2: Diferent.
1: És molt diferent a el que havia fet Low
0: fins en aquella
1: època,
0: sí, la banda de
1: i de lo que farà després possiblement.
0: I Mimi Rogers.
2: Low és una banda que ja té molt de registres.
0: Sí,
2: han sabut, varen saber perquè ara ja, malauradament ja no...
0: Però llavors, regard, aquest disc quan va sortir, jo el vaig sentir... Estava a un bar fent un cafè i estaven, tenien parat Radio 3. I van dir, bueno, l'escoltarem el nou disco de Low, que s'ha de, no sé, la setmana que viene, no sé quan, no sé què. I l'escoltarà, dius, tu, tio,
2: això no és Low.
0: Dic, jo crec que és una altra banda. Però, clar, la veus, i era, sí. dic, hòstia. Però, clar, era un bar, el tenien posat, el meu vist gent xerrant, vaig dir, coi. I després, quan va sortir, vaig dir, hòstia, vaig canvi que han fet. El canvi era gros, de so i...
1: És, bueno, el que ha dit en Joan Tandes, no? Que l'heu sempre havia estat una banda molt intimista, sí. Que havien gravat molt en silenci, d'una cosa molt tal. Mm-hmm. Un slowcore així com molt controlat, possiblement. En la veu de na Mimi Parker, que és molt, molt dolç.
2: Era, per desgràcia.
1: Ho era. Sí. I en Friedman aquí pues, decideix donar volumen i canya.
2: Sí.
1: I
2: claro. No sé si el projecte venia de gravar Slater Kinney.
1: Sí,
2: el pilot automàtic.
0: Sí, perquè és un disco que sona molt cru, també. Té un so molt cru, molt directe.
1: Sí, possiblement sigui un dels discos més experimentals de Low, però que, bueno...
2: No, el darrer que van
1: treure. El darrer que van treure ja ho
0: sap. Però, bueno, de lo que venia així... El que venia en Low sí que...
1: Que són més elèctrics,
0: sí,
1: són com més pesats,
0: sí,
1: sonen més grans. Bueno, un poc el que fa en Friedman, no? Dones-li aquesta maximalitat, no? De que se facin més grossos.
0: Amplitud.
1: Mira, veus? Mira, Alan Sparhawk va sofrir una crisi nerviosa després de la gravació.
0: Sí.
1: I en part va ser per culpa de les sessions d'en Friedman perquè li feia cantar amb una intensitat vocal que ell no estava preparat.
2: Jo no estic pa esto.
1: I te dic i jo sí, Garou Serram, que jo he vist en Sparhawk, en Retribution Gospel Core, que res a veure't en Low, perquè allò era una metralladora, i dius, si aquest home acaba amb una crisi nerviosa, Què li devia voler fer fer, aquest home?
0: Ah, sap, que, perquè... que, primer, el que n'hi amb aquesta pinta que té d'innocent i de nerd fa poc.
1: Sí, sí, un cabron, eh?
0: Cabron, cabron. Cabron! Però ja m'ho dejo puta, sí, cabron!
1: Sí, sí, tio...
0: No, no, sí, és que bé, de fet en Alan Sparko també va tenir èpoques també de depressió i va tenir episodis de gravació de depressió que va tenir que va de suspendre gires i tal, no sé si d'aquesta època o no ho sé, però perquè s'ha notat la intensitat en aquest disco, sí. És un disco molt intens i te fa arrecar de paparga,
1: sí, que fa mal. No te l'espera, entra la distorsió allà amb menys, sí, te l'espera, sí, que ha passat, sí, sí, aquí.
2: No, a menys si ho títol del disco de llavors amb en Friedman.
1: The Great Destroyer.
0: The Great Destroyer, sí. Podria ser.
1: Sí, sí. Bueno, presenta la cançó que jo des d'aquí no veig un pijo.
0: Sí, tío. Pues The Great Destroyer escoltarem un temazo, un tema raco, que es diu Monkey.

0: Monkey de Low. Hasta el final es dance. Sí. Se pot quedar amb un guinyo.
1: Però és el que xerràvem, no? En un micro tancat, que el quebró aquest d'en Friedman li dona una atenció a la cançó i té aquesta predilecció per aquests sons tan saturats.
2: Bruts,
1: sí, la guitarra. Bueno, igual la guitarra no tant, no? Però la bateria, sobretot, és el que més me crida l'atenció. Unes bateries que sonen com descatxerrades, totalment desproporcionades. O sigui,
0: i el timbal sonen superpotents. Sí, super...
1: És que és el que posa de, jo de la fotografia. Quan tens una fotografia que té aquest blurring, que no se veu bé, que ha sortit moguda, pues és aquest sonido. Un so totalment... Saps? No sé, un tio que...
2: The Great Destroyer.
1: Sí, sí, The Great Destroyer. Així de clar.
0: Sí, sí.
1: Bueno, i ara anàvem amb una altra banda que fa estona que no escoltava.
0: Sí, jo també.
1: I gràcies a aquest programa l'he tornat a escoltar i m'he fotut un disco un parell de vegades perquè realment va el puto disco més bo.
0: La banda se diu Clap Your Hands and Say Yeah. O sigui, toca les palmes i di yeah.
1: I el disc se diu Som la Ufanda.
0: I que potser és... també s'ha referint en...
1: Sí, sí, sí.
0: En Friedman.
1: T'ho puc assegurar. Són de Brooklyn, fenomeno de l'internet de Brooklyn.
0: Oh?
1: Alec Onsworth i companyia, la banda. Sí, sí.
0: No tens res que dir,
1: Onsworth. Vale. No,
0: Brooklyn, New York.
1: Brooklyn, New York, vale, no sé si s'ha de dir.
0: Per favor.
1: Bueno, segons la premsa, un disc de transició que avui se valora bastant més. No sé, jo, Clap Your Hands and Say Yeah, els vaig escoltar, és veritat que no molt, però bueno, són una banda que aquest disc, per exemple, l'he tornat a escoltar i m'ha encantat. L'he recordat i ha estat una grata sorpresa tornar a escoltar.
0: Sí. Que de fet, bueno, Clap Your Hands and Say Yeah és una banda com molt... Bé, no, jo no la conec massa, he sentit temes així sota, vull dir, una banda com molt pop, molt sí. Inclús com a música de ball.
1: Sí, eren més un dance pop o un algo així, no? Era música molt claver, que seduïa molt en aquell temps.
0: Sí.
1: De fet, mira, una curiositat és que per culpa de la producció d'en Friedman, en sèrio, molta gent va tornar un CD pensant que estava defectuós.
0: Estava defectuós.
1: De lo brut que sonava.
0: Sí, sí, sí.
1: Saps? O sigui, i diu, diuen Dave que va ser una decisió conscient per fer-ne els oïdos del públic, de la banda, va dir... Saps?
0: Sí,
1: mira aquest cabron. Vull dir que...
0: Sí, perquè...
1: Aquesta cara de no retornar un camp plato, los cojones.
0: Sí. Sí, perquè amb Clap Your Hands és una banda que tenia un so molt net, molt nítid, molt amable, un so molt amable, i ell aquí li fot
1: molta canya.
0: Li fot branca, però
1: de fet,
0: va ser bé.
1: Molt de crítics musicals i molt de fans, aquest disco no li va agradar.
0: No.
1: Sí que és vera que jo aquest disco, bueno, el millor és que me va entrar millor que no fans. Saps? És vera que no som un gran fan jo d'aquesta banda, però... d'aquest disco sí que me'n record. I bueno, anem a escoltar aquest disc. Jo des d'aquí no veig la cançó.
0: Sí, se diu igual que el disco.
1: Ah, sí, és vera, Som Loud Thunder.
0: Títol homònim de Clap Your Hands, Say Yeah.

0: Som Loud Thunder.
1: Sí, però, bueno,
0: en el final d'aquesta cançó, claps your hands. Clap your hands.
1: Ja, en Say Yeah. Huh? En Say Yeah.
0: Say Yeah, yeah.
2: Oh Yeah.
0: Oh Yeah.
1: Que sí que és una producció, sobretot aquesta primera cançó, molt arriscada.
2: S'ha roto. S'ha roto el CD.
3: S'ha roto el CD. El CD está malo. S'ha caducado.
0: S'ha caducado.
3: S'ha caducado.
0: Bé, ja anàvem també amb un altre fenomen.
1: Tame Impala, Tame Impala. O Kevin Parker, que has dit tu
0: Kevin,
1: antes.
0: Sí, és, bueno, Kevin Parker és Tame Impala.
1: Que és el senyor, el senyor detrás de Tame Impala.
0: El senyor Tame Impala. Banda de Perth, Austràlia.
1: Perth. Sí, sí.
0: Que també aquí és... com hem dit abans de Flaming Lips, també aquí Tame Impala també és una banda que s'apresta a una... Sí. Una producció d'en Dave Friedman, vull dir, aquí també s'ajunten la fam i les ganes de menjar. Perquè no, que Tame Impala és una banda que li pega molt en
1: Dave
0: Friedman, sí. Sí, sí, sí. I aquest és el segon disco de Tame Impala, que sigui el
1: Lonerism.
2: És un discharro, això.
0: Sí, molt bon disco.
2: Jo al principi de Tame Impala m'apareix. Ara lo que faré no me...
0: Sí, jo també. Jo al principi de Tame Impala m'agrada molt.
2: Primer disco.
0: Sí.
1: Bueno, després tenen coses. Han sí. Fet... La cançó aquella que van fer per la banda sonora, que la pel·lícula és una xufla, però la banda sonora que ells fan pon una cançó així com molt èpica i està xula. El Dragon of Mazmorras, crec que és la pel·lícula.
0: No, vull dir...
1: No, val la pena.
0: El darrer discurs de Tame Impala, clar que tenen coses que estan bé, però no m'atreven tant com la primera que van... No,
2: se va tirar massa més... En principi era més psicodàlic, sí. I després se va tirar més a l'electrònic.
1: Precisament, en Kevin va telefonar en Dave Friedman, no en sé, en sèrio, i li va dir, per la mescla final, perquè volia que sonàs con la bateria de Flaming Lips. Oh. O sigui, clar, un rotllo era sonar igual que Flaming Lips. Uh-huh. És que...
2: Sí, un rotllo psicodàlic.
1: Clar.
2: Tot el que és aquest disco.
0: Sí, el que deia en Joan, jo també m'agrada més aquest rotllo psicodàlic de Tame Impala que no la del recafé. El recafé no m'ha cridat massa.
2: Sí, com més electrònic i no...
0: Sí, sí.
2: No estic seguint dolent, però
0: no
2: és el nostre estil.
0: No, però jo m'estiré més el primer que va fer i va treure Tame Impala. I, bueno, escoltarem un disco no. Sencer no, perquè si no sortirà tard,
2: segur d'aquí.
0: Un tema d'aquest segon disco de Tame Impala que es diu Feels Like We Only Go Backwards.

0: Tame Impala.
1: Y en Daily Badit, ¿tú no querías sonar como Flaming sí, Lips?
0: Pues toma, aquí lo
1: pues
0: tienes.
1: Toma,
0: aquí
1: lo Flaming tienes. Lips.
0: No.
1: Que es verdad que hay instrumentos con la batería que es que la clava, son
0: sí,
1: igual.
0: Sí, sí. Me había producido ahí. Ya sabía lo que fue.
1: Sí, sí. Bueno, y ahora andamos a escoltar una banda que yo no la había escoltado antes, la verdad, pues digo. Se diuen The Crips. Y bueno, es un disc de l'any 2013 que se diu In the Belly of the Brazen Bull. Y la verdad es que me ha sorprendido. Es un disc bastante garajero.
0: Sí.
1: Molt, entre un punk rock así bastante potente.
0: Sí, sí.
1: Pero chulo. Sí, tienen buenas melodías y suena brutal.
0: Sí, yo que es. Aquest de Crits, vull dir, no fa molt que no el coneixi i el vaig escoltar perquè vaig llegir una entrevista que li feien en Joe Talbot, vocalista d'Idols, i ell deia que de Crits aquest eren una de les millors bandes que havien sortit mai de Regne Unit. I clar, m'ha picat la curiositat, el vaig escoltar, la veritat és que està molt bé. I també el guitarrista d'Idols, en Mark Bowen, també els va posar molt bé, va xerrar d'ells bastant bé. I clar, m'ha picat la curiositat i els vaig escoltar i la veritat és que és una molt bona banda,
1: És una banda familiar, són tres germans i se veu que hi havia tant gana i en Freeman no s'ha vist de res, vull dir que
0: com una bona banda de germans,
1: les guitarres són així, són aspres i les lletres són, se veu que són molt personals. Jo he escoltat aquest disc i tampoc, bueno, sí, me l'han perescut, però tampoc, bueno, són bastant. I bueno, pues que ho dius, captura aquest conflicte sense cap filtre de bueno, aquesta cançó l'escoltarem i és una mostra, és una cançó super directa i molt, molt canyera. I com a curiositat és que en Dave Friedman se va encarregar de la part de producció més pop, per la part més pop èpica, diguem, i en Albini, que va ser part també de producció, Steve Albini se va encarregar de la part més punk, o sigui, se va gravar a Tarbox amb en Friedman i Abbey Road i Electric Light Studio amb Steve Albini, o sigui, dos dels millors productors d'aquella època gravant per The Crips, que
0: en Steve Albini de veres, no? Que tenen
1: no, era de
0: veres, no de AliExpress, que m'ho van enjoncat aquí.
1: O sigui, tenia aquests dos tios gravant un disc per tu, macho, i a més en uns estudis seus i Abbey Road.
0: Aquí ja no pot demanar, a nivell de productor, després aquí vas, després.
1: Sí, sí.
0: No... El te l'han de gravar tot d'ells.
1: Però bueno, sona de puta mare. Sí, sí. Bueno, jo, després d'escoltar la cançó per primera vegada, vaig dir, coño, tio, i he escoltat el disco sencer, i és molt bo. La veritat és que m'ha agradat molt.
0: Sí, sí, molt bona banda, molt bona banda. Però escoltarem un tema de Crips, d'aquest disco que es diu Come On, Be a Known One.

0: té marraco.
1: Sí, sí, però el que estàvem dient, que aquí, si qualcú s'endú el gato a l'aigua, és en Albini.
0: Sí.
1: Hi ha més Albini que Friedman, sí, possiblement. Sí, sí. Però, bueno.
0: Sí. I ara anirem amb un altre disco, també per aquí, per, evidentment, de Friedman, també d'una gran banda, com és Spoon, i va produir aquest They Want My Soul, de Dave Friedman. Que Spoon també és una banda, que ja m'agrada molt també. Spoon.
2: Curiosa, aquesta banda.
1: Home, són de Austin.
0: Austin, Texas.
2: Bueno, on de por a l'àudio?
0: Ah, no, Joan, que a Texas.
2: No sé, hauria de...
1: Ho dic per això.
2: Que ja, si ja s'has volgut ho dir de vegades, tu ja s'has sentit, tio.
0: Sí, és vera, és vera.
1: Zasca!
0: Ho poden parar per a qualsevol dia.
1: Zasca!
2: Sí, sí, jo hauria de tenir l'àudio preparat, però sí, quan ja surt un grup de Texas ja sí, posa l'àudio. Sí, sí.
0: Bueno, en Texas...
2: Sol i vaques.
0: I altres coses. bueno. Pues sí, Spoon és una banda que també m'agrada molt. Aquest disco de I Want My Soul també és un gran disco. I també... El fet que una banda que no se prodiga massa. L'anterior disco que va entrar, el primer va entrar com fa 4 anys, una cosa així. I era també un molt bon disco i no sé si... Si estan gravant o han de treure alguna cosa.
1: No ho sé.
0: Però és banda que no se prodiga massa.
1: Sé que aquest disco és un dels discos millors de la banda.
0: Sí, sí, sí, sí. Una gran banda, Spoon. Però escoltarem un tema d'aquest disco de Spoon que es diu Do You.

0: Do you. Spun. Do you, creo, perdón.
1: Do you.
0: Do you. Bueno, ja anem a una altra banda també produïda per en Dave Friedman, que són sí. Ja un nivell més rotllo...
1: The Vaccines.
0: The Vaccines.
1: The Vaccines. Sí. Sí, jo aquests els vaig escoltar quan van sortir. Bueno, sonaven així molt fresco, molt sí. Divertit i tal, però tampoc no me varen enganxar gaire.
0: No, jo he escoltat només un petit tema d'aquest Vaccines, sí. No és una banda que me digui massa cosa.
1: No.
0: Però els vaig produir aquest disco de l'any 2015, que sigui English Graffiti. Mm.
1: I tal, aquesta cançó està xula. La cançó sí, que posarem no, està
0: sí,
1: guai,
0: sí.
1: Està molt xula.
0: Sí, sí, és una banda que, bueno, ja t'he dit, jo no m'ho diuen massa cal.
1: Són inglesos, sí. De Londres.
0: De Londres.
1: Panamà Henry.
0: Sí. Bueno, Londres...
1: Ja està, és un dato, eh?
0: Han sortit coses bones.
1: Sí, sí, sí, és un dato, sí, és un sí. Dato.
0: Sí. I aquí he llegit que el vocalista de Vaccine va dir que havien elegit en Dave Friedman, pel seu historial en fer discos constantment fantàstics. O sigui que... hombre...
1: Sí, bueno, jo crec que en aquesta cançó sabeu, ells tenen un estil de fer música, lo que dic, com a molt... Anava a dir juvenil, però sona com a viejuno, saps? Però sí, així com a molt fresc, algo com a molt...
0: Sí.
2: Teenager.
1: Sí. I jo crec que aquí el que cercaven amb ell és fer alguna cosa una mica més com a més poso, sí. Com a més seriós, sí. Com a més canyero de veres, sí. Saps?
0: A sonar banda de veres.
1: A sonar una banda així com a de 80s, sí. Però com a més potent.
0: De veres, sí. Que se'ls prenguessin un poc en sèrio.
1: Exacte. No. I va dir, vinga, va, xavales, ponen les piles.
0: Sí. I si no, ja ten pinta de banal·là, però...
1: I la veritat és que ho logra, perquè man, jo he escoltat un disco sencer i no s'apareix gens en un disco que vaig escoltar, en un primer disc, que no me'n recordo com se diu, de The Vaccines.
0: The Vaccines.
1: Que no estava malament, eh? Repeteix, que és un disco que està... Després, el que passa que és un disco d'aquest que diu, bueno, vale, però tampoc no t'aporten gaire més.
0: Mm.
1: Pues que és una banda que va fent i va fent lo mateix i diu, bueno... Possiblement, ara igual dic una cosa que... com Weezer, per exemple. Una banda que compra el primer disc i dius, bueno, vale, sí. O sea, n'hi ha qualcú aquí que crec que va tornar al disco o no surt cap de nosaltres tres.
0: No.
1: No? Jo crec que va haver un que va comprar, no sé si són nosaltres, però jo record
0: el primer disc
1: que va comprar un disc, el primer disc de Weezer i el va tornar.
0: El primer disc de Weezer.
1: El blau.
0: Està, és un disc que està
1: que sí, que bé. Sí, que no? Està bé. Pues està bé. Jo sé de qualcú que el va tornar.
0: Pot ser, pot ser.
1: Va dir, esto no és lo que m'esperava. Però pensava que era un de nosaltres. Jo no vaig ser.
0: No.
3: Jo no sé, jo tampoc.
1: Jo no vaig ser. Si no vols ser altres, pues, té que ser qualcú altre.
3: He comprat discos i m'he penedit, però no he tornat ja mai.
1: Bueno, això està bé. Vull dir, pues, jo crec que Vaccines és un... Per jo, estic dient la meva opinió. És una banda com Weezer que té una trajectòria musical,
0: sí.
1: Possiblement Weezer més gran que,
0: sí.
1: Que Vaccines,
0: sí.
1: Però que tampoc no me diuen gaire.
0: Sí, jo t'he dit, jo Vaccines he sentit temes, però tampoc no és una banda que m'entusiasmi ni me digui massa cosa. Igual que Weezer, bueno, el primer disco sí que està bé, el disco aquell blau està bé.
1: Sí.
0: Un disco que... Té temes que estan bé. Ara, després, ja no ho he seguit, després, el que han fet. He sentit temes sueltos, però...
1: El problema és el que ve després d'oblar.
0: Sí, per això, he sentit temes sueltos, però tampoc no m'han dit molta cosa.
1: En Joan, no. Lleva-li botó en Joan, que en Joan volia dir coses
3: no,
1: i és perillós, perquè no diguis res. No, però estava...
3: Què estic pensant, jo? No. Estic dient que potser l'hauríem de fer votar, que aquesta gent s'ha de posar al pròxim grup.
1: No, va, en sèrio, que està bé, coño, està bé. Diu, i ara per què posam això? No, hombre,
0: sí.
1: Perquè és la feina d'aquest home.
0: Sí.
1: I nosaltres hem vingut aquí,
0: claro.
1: Luces i sombres,
0: claro.
1: I ja està.
0: Possiblement
1: luces. Les millors produccions d'aquest home són les del principi del programa.
3: Sí. Una cosa...
1: Bueno, però ara ve una sorpresa.
0: Sí.
1: O dos.
3: Una cosa que van començar un dia no en sigui fent molt malament, és un record de hater.
1: Sí, però Joan, no, ara això sí. No toca.
3: Sí, sí, que si bé, no estic fent de haters
1: no
3: ara aquí, amigo.
0: En els principis del programa dic un dia xerrarem de batucades, que és un tema que dóna per molt.
3: No, per favor.
0: I ja no m'he recordat més de què he dit, també, que havien de xerrar d'un altre cop.
1: Imagina't, no se'n recorda.
3: Mira, jo, batucades i xeramies, malament anam.
1: Hem de fer un dilluns, Trash Monday, i el dilluns que ve...
0: Hater Monday.
3: Exacte. Tres haters.
1: El rincón del hater, saps?
3: Seran programes de moltes hores, o haters?
1: Bueno, serà una mica com un consultori d'Humberto, algo així, saps? Però...
0: I me pot telefonar gent aquí.
1: D'en Jordi, hòstia, això seria massa.
0: El pic són nosaltres.
1: No, no.
0: Sí, estriba, eh?
1: Sí, sí.
0: Aquí, monta follon.
1: Acaba... D'així sí que montes pedeixen, sense finiquito. Però bueno...
0: De dalt, finiquito de 0 o 0.
1: També, bueno.
3: Vostè deu sense la meva subvenció.
1: Anem a escoltar aquesta cançó de Vaccine, d'un disco que se diu Ingrid Graffiti, que no sé com se diu la cançó, que no la veig.
0: Handsome.
3: Ella no fa aquesta puta merda.

0: Handsome.
1: No, pues ara ho diré. Com vaig caure jo a la trampa, va ser llegint un arrot de Lux.
2: Hòstia, Pedro,
1: tio. Sí, sí. Bueno, tothom ha com...
0: També un dia xerrant de arrot de Lux.
2: Hòstia, et verà malament.
1: Bueno, escolta, jo llegeix l'arrot de Lux, llegeix la ruta, el que cau...
0: És un tio que llegeix.
1: La Pitchfork, el que sigui. Tu, hòstia, esto, no sé què.
0: La Penthouse.
1: Exacte. La Playboy.
2: Hustler.
1: També. I va caure les meves mans... I vaig, hòstia, i cercant grupos, i això passa, i dius, coño, i els comparava, amb los Ramones. No,
2: no. I que tio ja viu.
1: I, sí. jo vaig dir, coño, i a la meva punta els vaig escoltar i vaig dir, hombre, Ramones.
0: No, els Ramones...
1: Se t'ha ido la flapa, tio.
0: Sí.
1: Dic, però bueno, tampoc són tant. El que passa que després
0: que no
1: veus
0: sigui.
1: Que segueixen la mateixa fórmula fent... algo molt parescut, inclús passen Friedman per damunt i no canvien, dius, pues ja està, no passa nada.
0: Sí.
1: Saps? Però bueno, que el que fan té el seu públic, tio, i tampoc és... està
0: sí.
1: bé.
0: No, sí, públic en tenen, vull dir...
2: Sí, però també altres grups no ho he nomenat en el públic.
0: Tots. També, eh? Comença per allà i cada per font.
1: Exacte. Se riu com,
2: ja està, bo.
1: Riu com en recitat.
2: M'ho estic desinflant. Sí.
1: Ara anem a una altra banda que sí, pensàvem que eren d'Inglaterra.
0: I resulta que
1: som uns inclús.
0: Eu.
1: Sí,
2: no,
1: són de Manhattan.
2: Ja us ho deia, que era de Nova York.
1: Bueno, sí, menys mal que te tenim tu.
2: Estava sujant. Guai, bueno, en aquest documental. Nos vemos en el baño.
1: Nos vemos. Ah, sí, hòstia, és vera. Està molt bé.
2: Són del grup de Nova York.
1: Sí, sí, està molt bé aquest documental. Està molt bé.
0: Però ja sempre havia pensat que eren anglès.
1: Sí, no sé mira, jo igual si me demanes també, però no, són de Nova York. Ho ha dit en Joan. Se li ha de fer cas. Sí.
2: A ballades.
0: Quasi mai.
1: I bueno, com que sempre cerquen un productor per fer alguna cosa diferent, en el Freeman sempre el cerquen per rompre qualque cosa.
0: Sí, sí,
1: vale? I aquest, com que tenien un so massa estable, el cerquen precisament per això, per rompre aquest so estable. I allí està el senyor Friedman per crear un disco pues, incòmodo i que sigui així deliberadament. Mm-hmm. És un crac.
2: Manda huevos.
1: Però tu, escolta, aquest tio no arriba un dia que teva diu te voy a cambiar la vida. No, o sea, no te ven de talalla.
0: El cerquen.
1: Aquest tio té un telèfon i con cul crida i li diu
0: ¿sí?
1: Estoy hasta los cojones de mi vida, quiero hacer un cambio. I derriba en Dave Friedman y lo rompe todo.
2: Es el señor lobo.
1: Es el señor lobo, correcto. Sí, pero exacto. Es invertit a lobo.
0: Sí.
1: Sería, no sé, el lobo oscuro.
0: Sí, ahí despeño usted de forma de decir, sí, aquí hay prima la dobla.
1: No, imagineu vos, durant la grabación, la poli de Nueva York va interrompre una de les sessions perquè el volumen que sortia de l'estudi d'en Dave era massa, inclús per aquella zona rural.
0: Joder. Sí, ho és una zona rural.
1: Claro.
0: Jo ja me'n recordo quan Mockway van gravar el Come on the Young, que era l'estudi d'en Dave Friedman, que ells s'havien ficat molt en la gravació del disco i s'havien concentrat molt en la gravació, diu, perquè diu, sortis de fora i no hi havia res.
1: Saps?
0: I hi havia un bar que estava a K10 i clar, ja... A vegades feia per aniré, tal i qual, i el que feien, pues, ja me'n pues, van concentrar en la gravació del disco, perquè no hi havia, al rededor no hi havia res més.
1: I li va fer gravar analògic, i si s'equivocaven, tornàvem a començar. Va, o sigui que puteo total.
0: Sí. Analògic és el que té. I el seu, gravam analògic.
1: Bueno, estava l'any 2018, eh? Arribam al final.
0: Sí, ja, tranquil, que hi ha pot tema.
2: Sí, ja està bé.
0: Més, sempre pot aturar la ràdio, no passa res. No. Però bueno, aquest vídeo que sigui un Marauder i escoltarem de roba.

0: Interpol.
1: Bueno, sí, se nota el seu filtro, se nota la seva producció, però segueixen sent Interpol, Interpol.
2: Sí, és que Interpol també...
1: És que és molt mal de fer canviar-li...
2: Sí, té un so molt...
1: És molt característic.
2: Sí, molt característic.
1: Sonen molt d'ells. Sí, sí. Però bueno, ahí està, el senyor Friedman.
2: El senyor Friedman.
1: I ara anem amb una producció pues que sí que va donar un resultat molt bo per la banda.
2: Hem xerrat d'ell un parell de vegades aquest programa, el Mogwai, evidentment, i el disco The Love Continues, que és el penúltim que van treure. Però bueno, la seva relació ja venia de molt lluny. Vull dir,
1: sí, ja havia produït discos.
2: El segon disco de Mogwai, que Monday Young el va produir en Dave Friedman, Rock Action va produir en Dave Friedman, li va produir una sèrie de discos més, i li va produir aquest penúltim, que era The Love Continues, que a més va ser el número 1 en ventes al Regne Unit.
1: Sí, que ni s'ho esperaven.
2: Sí,
1: ni s'ho creen.
2: Clar, no s'ho esperaven ni de conya. Vull dir, una banda com Mogwai, fent la música que fan, i a més ja siguem veteranos, perquè ja duen molt d'anys, aconseguir un número 1 en ventes al Regne Unit és una cosa com un poc surrealista, però sí. Bueno, però van aconseguir.
3: I possiblement que sigui el seu millor disco de l'estat entret.
2: Per ja sí.
3: Hem tret un primer disc que és un poquet més fluixó i que realment està molt, molt bé.
2: És que, per exemple, aquest que van treure l'any passat estava bé, però jo que li dono...
1: Aquest és millor.
3: No va funcionar igual amb en Congleton, amb en Friedman, doncs funciona millor.
2: Jo aquest disco me va encantar.
1: Jo és que crec que el darrer disco volen arribar massa gent, i Mogwai no són un grup per arribar molta gent.
2: No.
1: I vol que envieu el teu so. Mem, si ets una banda que fas un rock and roll més, o per exemple, i ara fora broma, no? Però un grup com Vaccines, que en la música que fas, que la pot pinxar inclús un pub, saps? Sí, o la pot pinxar perquè agafes un tio que te la mescla i tens una música
3: més accessible.
1: Més claver, no?
2: Sí.
1: Però aquí... És que en la música que fas, xaval, on vols arribar? Tampoc no pots fer... I, claro, és difícil.
2: Sí, és difícil. Però jo que he estat de Love Continues, és un dels millors discos d'aquest darrers que han tret molt guai. No sé, jo un disco que quan va sortir me va agradar de tot d'una, ja me va agradar molt.
1: I això que a ells no els agrada cantar. Això que a ells no els agrada cantar. Però m'he fixat que sempre que està en Friedman, sempre acaben cantant.
2: Sí, sempre acaben cantant.
1: Por H o per B, sempre acaben cantant.
3: Perquè Friedman ha tocat un nassos i sempre està allà inflant.
1: Sí, jo crec que és un tio de que...
3: Sergio Conflicte.
1: Sí, a cantar t'he dicho, coño.
2: Sí. I a més jo crec que en Friedman, bé, perquè ja em dic que la relació d'en Dave Friedman amb Mogwai ja ve de molt lluny. Jo crec que en Friedman el deixat treure, en cada disco, el deixat treure un so a Mogwai. Perquè el que hem dit, per exemple, no sona igual que Monday Young que Rock Action.
1: Que Rock Action. Ni aquest.
2: Ni aquest, ni altres que els hi ha produït. El deixat treure el seu so en el seu moment. I el so de cada disco en el seu moment. I aquest és un bon exemple, aquest, el de Los Continues.
1: Mira, aquesta producció la va fer per Zoom, remota, per la pandèmia. Mogwai va gravar a Anglaterra i en Friedman els dirigia per Zoom des de New York. A les 3 del matí se connectava per la seva feina, no?
2: Diferència horària, eh?
1: Ells deien la Dave's Hour, l'hora Dave.
2: A ver, muchachos, a ver què tenemos hoy.
1: I és ver això, que sona més cohesionat aquest disc que molts discos que s'han gravat en
3: persona.
1: Si un altre disco que sona així és aquest que has dit tu antes, un de... Ai, ja no surt. Aquest dos que... Ho de Death Cab for Cutie, que va gravar...
3: Postal Service.
1: També sona supercohesionat. I aquest més trist encara, perquè se diu Postal Service, perquè s'enviaven les cintes...
3: Per correu.
1: Sí, o sigui que aquest disco va tardar l'hòstia. Sí, sí. Aquí, en final, tens la immediatesa del Zoom, que en aquella època no existia.
2: Sí,
1: no?
3: I aquest és un sorrit que s'agrada, doncs, és un tema.
1: Sí.
3: Jo crec que això és el més... accessible que pot arribar a fer molt guai.
1: Però
3: sí.
1: Fixa't que és molt anti-Mogwai.
3: Sí.
1: És una cançó que és Mogwai,
3: però no és Mogwai,
1: però la ballada és anti-Mogwai.
2: Sí.
1: O sigui, és com el que va fer, i és així, el Low en el Great Destroyer. Tu reconeixes Low, però dius,
3: no,
1: això no és Low.
2: Sí.
1: Saps?
2: O sigui, sí,
1: té aquesta capacitat, tu cabró, de dir-te la truita de tal manera que tu saps que estàs recordant d'aquest grup, però dius, hòstia, però aquest tio no fan això.
3: No, aquest grup no era així.
1: Te treu, te disloca, te treu del teu puesto i... Però...
3: A tomar por culo la zona compone.
1: Sí, sí, sí, sí. Té aquesta capacitat, tu, tio.
2: I probablement aquest disc, el que xerraven de... Clar, Bongoll és una banda essencialment instrumental. I crec que en aquest disc hi ha com... Crec que és el disc que hi ha més temes cantats. Crec que n'hi ha... tres, per lo menos, sí. De cantar, perquè aquesta que poses a mà, Richie Sacramento, i crec que n'hi ha dues més, crec.
1: Probablement i ells ho han dit moltes vegades. En Stuart sempre ha dit que no li agrada el seu... No és un barito, no, però...
2: De fet, sempre li fica efectes a la seva veu, sí. Perquè el tio que no li agradava el seu veu. Però bueno, escoltarem aquest tema de Mogoy, que és un tema arro, que es diu Richie Sacramento. Richie.

0: Richie Sacramento, un hit de molt guai. Bé, i a banda de despedir molt, mos queda un tema més. Volem recordar aquest pròxim dissabte, dia 9, a la sala Wave a Llongaldàndia. Hi ha un concert de FEA, o sigui, Forces Elèctriques d'Andorra, que presenten el seu quart disco Sona, acompanyat d'Anel, que també tocarà el seu primer disco, i Tentol, a partir de les 7, sala Wave a Palma. I anteriorment, a les 12 també, Anel presenten el seu disco, ja com una listening party del seu disco, la tenda de discos Purple Haze.
1: Gran tenda.
0: Gran tenda de discos, sí senyor. David, d'aquí una passada.
1: Sí, m'han sigut un dia vora molt.
0: Sí, m'han sigut un dia
2: vora molt. Hòstia, mira, ja si teniu confiança en ell.
0: Sí, estaria per donar. Estàs convidat a venir, quan vulguis. Pegant Joan Baldiado.
1: I que m'has dit un disco d'American Football.
0: Sí, un disco d'American Football quan arriba. No?
2: I una camiseta de Purple Haze XL.
0: XL, sí, per en Pedro.
2: Que ja, sí, clar, per en Pedro. Diu, serà cabron.
0: Coño, jo la tenc. Sí. En Joan la té.
2: Ho deia per l'XL.
0: Bueno, jo et volia un XS, s'ha equivocat.
2: No, no, XS. No, XL, tio, XL.
0: Bueno, doncs pues, aquest concert que jo crec que és un concert que val molt de pena, tant aquest disco aquest de Forces Elèctriques d'Andorra com d'Anel, són dos discos que estan molt bé i crec que val la pena aquest concert d'aquest pròxim dissabte 19, Sala Wave, Palma. Forces Elèctriques d'Andorra, Anel i Tentol. I bé, ja mos queda un tema per...
2: Sí, anem en la darrera producció que mos ha interessat.
1: No, aquí no és productor, però.
2: Bueno, no és ben bé productor. No, li parem deixar tocar quatre coses.
1: Si va tocar dos botons, només.
0: Sí, canto.
1: Jo vaig tocar aquí.
2: Varen produir en Nick i en Warren, que s'abasten i se sobren. Sí. Però ell va fer la mescla final, que sí. Ja n'hi ha.
0: Estan xerrat de Nick Cave i Warren Ellis.
1: És molt important, que va fer també la mescla. Sí. És molt important, de molt.
0: Mesclar, sempre...
2: Sí, mesclar va bé. A l'altre, quan mescles... Però... I, bueno, jo crec que en Freeman aquí també aporta aquest so litúrgic, així com sí. Molt de...
0: Molt Nick Cave.
2: Sí, aquest rotllo, no? Gospel, aquesta explosió com de gospel, de júbilo de... que sona tan, bueno.
0: Sí, és un darrer disco de... Mostra un referent al darrer disco de...
2: Wild God, de Nick Cave and the Bad Seeds.
0: The Bad Seeds. I a banda despedim-nos, quan que sabem que no podeu estar sense nosaltres, dilluns que ve torna a provar.
2: Sí, torna a haver programa.
0: Dilluns que ve torna a haver programa, repetim.
2: Amb una sorpresa.
0: Amb una sorpresa.
2: Almenys, no sé si tenim una, dues, tres sorpreses, sí. O quatre, cinc sorpreses, sí. Però són persones,
0: sí, són
2: humanes.
0: Persones humanes que caminen, xerren, sí. I tal.
2: Bueno, són una banda d'aquí, de la zona nord, del Cudi, que se diu en Jimmy's Fantasy.
0: Hòstia, com ho tenen aquest?
2: Han tocat aquí Pollença, i tornaran a tocar Pollença i bueno, els duim en un programa perquè a més de ser molt simpàtics i tocar molt bé tenen una bueno, pues, aquestes coses que tenim nosaltres per grups que ens agraden molt i com el seu nou m'indica de Jimmy's Fantasy són molt fans de Recross i Recross dia 17 d'aquest mes venen a tocar Palma i van dir, xavales, per què no veniu i fem aquí un programa i tal. I vendran ells, en principi, vendrà Antoni, el cantant, vendrà en Tomeu, que és un guitarrista, i n'Àngel Cubero, un dels músics possiblement més, bueno, més coneguts, més sí. Consolidats i més...
1: Sí. I té una trajectòria
2: llarga. I més collonuts, sí. I més collonuts de Mallorca.
1: Sí. Buen músico y mejor persona.
2: I baixista. I bueno, i esperant passar dilluns que ve una bona tarda amb ells, sí. I que mos, bueno, xerrarem una mica de
0: Recross. Faran una llista de Recross i ja aprofitarem per bueno, per encar un timor de cara a aquest concert de Recross de dia 17
2: de
0: Palma.
2: Hola. On toquen, en el Grammy.
0: En el Grammy, sí. Obrim partes de les 7 per començar a sobre d'espo.
1: Si ja han fet una versió d'aquí, si en Joan Jordi ja s'ha
0: retirat. Sí, jo ja me retiraré. Com a torero, me retiraré la coleta.
2: Això és vera. Això és vera que fan una versió de Kiss?
0: Sí.
2: Segur?
0: Sí.
1: Normalment tocaven un concert d'aquesta gira amb una cançó de Kiss. Si no ho fan aquí, jo me lliguen tot.
0: Sí.
1: Bueno. Perquè tant d'any de demanar una versió de Kiss, que un pit molt la faci.
0: Escolta, si qualcú el va fer, recros.
2: Ja ho xerram. Són superfans. Ho xerram dilluns qui ve, li deim en Àngel, i com que en Àngel algo de via directa deu tenir, conyo que ho digui.
1: Sí, perquè si no la fan jo te'n deu disgust.
2: El no sona de Kiss, tio.
0: Sí. Si qualcú pot fer una versió de Kiss és recros, vull dir.
1: Quants anys duint anant a concert demanant una versió de Kiss i no me l'han tollat mai? Així de 40 anys.
0: Sí, sí.
1: Digo jo que...
0: Bé, 40.
1: O 50.
2: O 50.
0: Més 50 que 40. Preixau de...
2: Bueno, vos deixàvem en Wild God de Nick Cave i esperant que aquest programa us hagi agradat una miqueta.
0: I ho pot ser molt agradar més.
1: Adeu.
0: Adeu.

viure el més trist. Sé que tot s'estima entre somnis i confusions.

sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses,

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molts anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que ens ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenitud.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Un cor estima un arbre. Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de la FM.

0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.